0: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
1: El 4, 5 i 6 de juliol, Catalunya acollirà la sortida del Tour de França. El Servei Català de Trànsit desplegarà un dispositiu especial de mobilitat. El dia 4, l'etapa 1 recorrerà Barcelona. El dia 5, l'etapa 2 farà un recorregut entre Tarragona i Barcelona i es preveu la restricció de diversos trams i desviaments obligatoris. L'endemà, l'etapa 3, el recorregut afectarà de Granollers als Pirineus i les afectacions seran intenses al Ripollès i la Cerdanya. Consulta cit.trànsit.gencat.cat.
2: Per tu, que amb el futbol estàs molt motivada, i per tu, que al cap de 10 minuts ja estàs cansada, gaudeix de l'estiu a Caprabo amb aquesta ofertassa. El meló i l'abuelo ara amb un 21% de descompte per 2,20 € al quilo. Aquest estiu vols estalviar amb mi? Caprabo.
3: Despenjo l'interfono i veig dos Mossos. I els vaig veure molt serios allí plantats. I jo dic, què ha passat? Diu, la Marta ha tingut un accident de cotxe. I jo, ai, se'm va quedar mirant i em fa... La Marta ha mort a l'accident de trànsit. I et fot una bufetada a la vida que dius, com? Jo no em surten les llàgrimes en aquell moment.
4: La Marta va morir en accident de trànsit. La notícia que no vol rebre. A la carretera, siga responsable. Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
5: Les han passat de tots colors. Ho han vist negre, els han posat verds. I ara no serà tot de color rosa. Però Espanya hi és a vuitens del Mundial de Futbol. A la sala Cotton de Casino Barcelona ho tenim tot a punt per una nova victòria de la Roja. Aquest dilluns 6 de juliol viu la prèvia del partit a partir de 8:45 del vespre i no et perdis el postpartit. L'entrada és gratuïta, amb regals, sorpreses i l'animació de les estrelles de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues. Cristóbal Chacén, El Tío Faja i Gonzalo Álvarez. Reserva ara l'entrada a casinobarcelona.com.
0: A la cadena SER i SER Catalunya.
6: Bon dia, dissabte 4 de juliol, molt pendents de l'incendi que crema amb virulència a les Gavarres. La calor i el vent que es pugui girar aquest matí jugaran un paper essencial. Anem a repassar primer la previsió del temps a tot el país. Núria Seró, bon dia.
7: Al llarg del dia d'avui, la tramuntana s'anirà quedant concentrada a l'Alt Empordà. A l'àrea de l'incendi anirà guanyant la partida la marinada. Hola, bon dia. Comencem aquest dissabte amb un 24 graus a la Bisbal d'Empordà, una humitat al voltant d'un 50% i, per sort, un vent fluix. Ara mateix els termòmetres marquen 21 graus, tant a Girona com també a Lleida, 25 a Tarragona i 27 a Barcelona. Una jornada que serà càlida, però no tant com demà, perquè demà ja comença la segona onada de calor d'aquest estiu. Una jornada d'aquest dissabte amb sol, pocs núvols, algun d'evolució inofensiu i atenció que l'índex ultraviolat és molt alt. Avui esperem una màxima de 32 graus tant a Barcelona com també a Tarragona, 37 a Lleida i 38 a Girona.
6: Daniel Puntí Prats a la tècnica, qui els parla, Xavier Balló. Anem ara sí a aquest incendi. L'incendi de les Gavarres que ha afectat algunes cases d'urbanitzacions de Calonja, especialment a les Cabanyes. Segons els bombers, el foc ha calcinat una casa i una masia i també ha afectat jardins i finestres d'alguns altres edificis. Ha sigut una nit de molts nervis a la zona i alguns veïns han acabat fugint per la proximitat del foc, com aquest testimoni que ha recollit TV3 durant la nit.
8: Acabo de sortir per cames de casa meva. Allò d'allà que veieu, que està cremant, és casa meva. Ha dit que podíem dormir tots tranquils, aquí, confinats, tranquils, que se'ns aviré per telèfon. Jo encara estic esperant la meva notificació de telèfon que surti de casa meva.
6: Davant d'aquesta sortida de diversos veïns, els bombers han demanat fa uns minuts que segueixin les seves recomanacions i que és molt més segur quedar-se a casa, diuen, encara que arribi el foc. David Borrell és el cap dels bombers.
9: Que quan estem a fora i la gent s'autoevacua, s'està posant en perill. Les grans morts que hi ha hagut a Europa degut a incendis forestals són totes per evacuacions, diguéssim, i que el foc t'agafi quan estàs en trànsit. Quan s'està a casa és molt segur, és un 99% segur, i la vulnerabilitat, en canvi, d'estar a fora és molt alta. La gent s'exposa moltíssim i és una temeritat.
6: Segons l'Ajuntament de Calonja, 130 persones han passat la nit al pavelló del municipi i el foc ha afectat una dotzena de cases. De moment seguirà el confinament fins a la tarda a tots els municipis: Calonja, Sant Antoni, Castell d'Aro, Platja d'Aro, S'Agaró, Santa Cristina, Llagostera i la Bisbal d'Empordà. Els bombers continuen centrant els esforços en controlar el flanc dret, l'han estabilitzat durant la nit en un 70% i esperen poder-ho aconseguir abans que al migdia la marinada torni a agafar intensitat. L'afectació continua sent d'unes 2.300 hectàrees cremades. Per cert, avui passarà a disposició detenció judicial l'home detingut per haver provocat aquest incendi per una imprudència. Es tracta d'un operari que feia treballs de manteniment en una carretera de la Generalitat. Va fer ús d'una radial que hauria provocat l'incendi, malgrat que està específicament prohibit fer-la servir precisament per aquest alt risc d'incendi. El Departament de Territori ha reclamat a l'empresa adjudicatària d'aquest manteniment la informació relativa als fets. I els Mossos continuen la investigació sobre l'assassinat a trets d'un nen de 15 anys al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona.
10: Més enllà d'expressar el condol a la família i al seu entorn d'aquesta persona, el fet de la mort d'un nen, perquè és un nen de 15 anys, és una línia vermella. És quelcom molt greu. Per tant, no dubtin que el cos de Mossos, els seus professionals es deixaran la pell.
6: El director de la policia, Josep Lluís Trapero, ha insistit en endurir les penes per tenir armes de foc o dedicar-se al negoci de la marihuana, tot i que en aquest cas no està clar que això estigui relacionat amb el crim organitzat. Es continua buscant el pistoler, Martí Oliver.
11: La policia catalana creu que el tiroteig va ser premeditat i investiguen si tot plegat ha estat una revenja entre bandes juvenils. En els últims anys, aquest tipus d'organitzacions havien anat a la baixa, però ara la policia catalana hi veu un cert reviscolament. Toni Rodríguez és intendent dels Mossos.
12: La necessitat de defensar, de protegir o d'actuar en aquest entorn tan complex, tan irascible, d'una violència superior a la que hem viscut fa un determinat temps, l'accessibilitat a les armes és superior.
11: Aquest any a Catalunya han mort 7 persones per arma de foc, 5 de les quals a Barcelona.
6: Les filles d'Isaac Andic han defensat la innocència del seu germà Jonathan, investigat per la mort del fundador de Mango. Totes dues han declarat als jutjats de Martorell com a testimonis on han negat cap conflicte pels canvis de testament que preparava el seu pare. Les germanes han explicat que cada any revisaven aquest testament amb ell per veure quins canvis hi havia hagut de patrimoni, segons han explicat fonts judicials a SER Catalunya. Diu que els tres fills estaven d'acord amb la creació d'una fundació. Publicitat i tornem.
13: Aquest estiu, protegeix-te amb l'ABC de la calor. Aire. A l'aire lliure, recera't a l'ombra. La roba que sigui ampla i d'accessoris porta ventall i barret. Beure. Beu aigua encara que no tinguis set. Porta sempre una ampolla a sobre. Casa. A casa, controla la temperatura creant corrents d'aire o climatitzant-la. Si fa calor, aire, beure i casa. Troba més consells a canalsalut.gencat.cat.
14: Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
15: Visca el Fem una birra que vés a saber on acaba. Visca saltar del Mediterrani als Pirineus quan ens dona la gana. Visca aquesta terra a la qual no li falta de res. Perquè no deixis de gaudir-ne, aquest cap de setmana a Catalunya amb IBP t'emportes 10 cèntims litre cada cop complis el dipòsit i 15 cèntims litre amb BP Ultimate. Consulta les condicions amb ibp.es/promocatalunya.
1: El 4, 5 i 6 de juliol, Catalunya acollirà la sortida del Tour de França. El Servei Català de Trànsit desplegarà un dispositiu especial de mobilitat. El dia 4, l'etapa 1 recorrerà Barcelona. El dia 5, l'etapa 2 farà un recorregut entre Tarragona i Barcelona i es preveu la restricció de diversos trams i desviaments obligatoris. L'endemà, l'etapa 3, el recorregut afectarà de Granollers als Pirineus i les afectacions seran intenses al Ripollès i la Cerdanya. Consulta cit.trànsit.gencat.cat.
6: El govern obre la porta a recuperar els peatges a Catalunya. El secretari de Mobilitat diu que si hi ha acord, la mesura es podria aplicar abans del 2030, Laura Pons.
16: Fons de la Conselleria de Territori asseguren que quan acabi l'estiu, al setembre, reuniran a patronals i partits per obrir el debat sobre els peatges. El secretari de Mobilitat, Manel Nadal, assegura que la mesura es podria implementar abans del 2030. Són declaracions a SER Catalunya.
17: Hi havia un gran consens al Parlament de Catalunya. En 2-3 anys podríem tenir aquesta solució en marxa.
16: Tot i que la titular del RAM, Sílvia Paneque, recorda que la recuperació dels peatges no serà fàcil, s'ha d'acordar primer amb l'Estat i cal que passi pel Congrés.
18: Que hem d'acordar amb el Ministeri i això necessitarà d'una tramitació també a nivell parlamentari espanyol.
16: I és que la titularitat de les carreteres no és homogènia, algunes són de l'Estat i altres depenen de la Generalitat. El debat també ha d'abordar el com s'han de pagar aquests peatges, si via tarifa plana, amb la vinyeta o passant per un arc en lloc de barreres que comptabilitzi els quilòmetres de cada cotxe.
6: I els esports, avui comença el Tour de França amb la Grand Départ des de la ciutat de Barcelona, Andrea de la Torre.
19: L'edició d'enguany promet un gran duel entre els principals aspirants a la classificació general com Pogacar o Vingegaard i comptarà amb la presència de dos ciclistes catalans, Joel Nicolau i Abel Balderston, que competiran per l'equip de Caja Rural. Parla Joel Nicolau als micròfons de SER Catalunya.
20: Ara ja comença, que cada cop s'està provant més, comencen a sortir les papallones a la panxa, una miqueta els nervis, no? De dir, estem a la sortida del Tour de la França. França i més aquest any que surt de Barcelona sent català és inimaginable.
19: La primera etapa inicia el fòrum passant per la Sagrada Família, Passeig de Gràcia, entre d'altres, fins a arribar a la plaça Espanya, on pujaran fins a Montjuïc.
6: Són les 9 en punt.
2: En la cadena SER...
0: A vivir que son dos días. Javier del Pino.
21: En A Vivir, la información del sábado con María Ibáñez. Buenos días.
22: ¿Qué tal, Javier? Buenos días. Lo más inmediato es irnos a Girona. Allí el incendio que se originó en la mañana de este viernes en la Bisbal d'Empordà ha calcinado 2.300 hectáreas. Se ha catalogado como fuego de sexta generación. En estos momentos permanecen 10.000 personas confinadas. En la zona está Carles Causo, de Radio Girona. Carles, ¿cómo han ido las labores de extinción esta noche?
23: Buen día, pues según los bomberos la noche ha ido bien, solo han quemado 70 hectáreas más de las que teníamos ya calcinadas ayer a las 10 de la noche. Los bomberos dicen haber cumplido con los objetivos que se marcaron. Eso sería lo positivo. Lo negativo, el fuego ha afectado unas 10 casas en Calonja, un pueblo del Baix Empordà. Allí se han tenido que desalojar unas 100 personas de sus casas. El confinamiento, por lo tanto, en toda esta zona se mantiene, afecta ya a unas 10.000 personas y el gobierno pide a la gente que no se mueva de su casa. Es, aseguran, donde están más seguros. David Borrell es el jefe de los bomberos en Cataluña.
9: Quan la gent està a dintre casa és quan està més segura.
24: Cuando la gente está en casa es cuando está más segura. Si estamos en casa, si entra el incendio, podemos hacer frente a un pequeño foco. Se entiende que genera nervios, pero estamos más seguros porque cuando estamos fuera y la gente se autoevacúa...
23: Y ha recordado que las víctimas derivadas de incendios normalmente son gente que precisamente escapa de sus casas por la proximidad del fuego. Las próximas horas van a estar muy marcadas por la faena que pueden hacer los 400 bomberos, los 100 militares y las 10 unidades aéreas que trabajan en la zona, pero también van a estar marcadas por el viento. Hoy sopla con mucha menos fuerza que ayer y lo quieren aprovechar antes del mediodía, cuando prevén que esto podría cambiar. Los esfuerzos, sobre todo a esta hora, en dos grandes focos. Por un lado, en el foco izquierdo, es donde están estas urbanizaciones que han quemado esta noche. Y el otro objetivo, el flanco derecho, porque si el fuego avanzara en esta zona, podría llegar a afectar, calculan los bomberos, unas 30.000 hectáreas. Lo quieren evitar de todas. Y hoy también está previsto que pase a disposición judicial el detenido que hicieron los Mossos ayer a las 8 de la tarde, una persona, un operario que estaba trabajando en una carretera con una radial, saltó una chispa y parece ser que este sería el inicio del fuego que ya a esta hora de la mañana podemos decir que ha calcinado a 2.300 hectáreas y que ha afectado a unas 10 casas en una urbanización de Calonja.
22: Gracias, Carles Causo, compañero de Radio Girona. En Estados Unidos, hoy 4 de julio, se celebra el Día de la Independencia, una festividad que cumple 250 años y Trump quiere centrarla en su persona, celebrarse a sí mismo como el presidente del país. Hoy dará un discurso en Washington, pero esta madrugada ya ha pronunciado otro desde el monte Rushmore, bajo las enormes cabezas de granito de cuatro de sus legendarios predecesores. Se ha jactado de su habitual triunfalismo y sobre Irán. Ha dicho que Estados Unidos le ha dado una paliza tremenda. Se mueren por llegar a un acuerdo y tienen muchas ganas de pactar. El republicano ha insistido en que Washington le ha dado a Teherán una semana de tregua por los funerales de Ali Khamenei, que el país persa celebra desde ayer. Recordemos que el líder supremo de los ayatolás fue asesinado en un ataque de Estados Unidos e Israel al comienzo del conflicto. Los actos en honor a su memoria se prolongarán 6 días en los que el régimen de los ayatolás quiere mostrar su unidad y fortaleza. Corresponsal en Oriente Próximo, Nuria Garrido, buenos días.
25: ¿Qué tal? Buenos días. Sí, de hecho, a primera hora de este sábado, miles de personas se han congregado en la gran mezquita Imán, en Teherán, donde se han cerrado las calles y el espacio aéreo para dar paso a uno de los principales actos del funeral del ya difunto líder supremo iraní, Ali Khamenei. En el evento emitido por la televisión pública iraní, se han escuchado gritos de muerte a América y a Israel. Como decías, el régimen iraní quiere exhibir su fuerza 4 meses después del inicio de aquella guerra que acabó con Khamenei, pero no con un régimen que además se ha radicalizado y que ha sabido imponer sus demandas en este acuerdo que ha firmado con Estados Unidos y que veremos si termina de consolidarse. El cuerpo de Khamenei será enterrado el jueves en Masdad, su ciudad natal, y se desconoce si su hijo, su sucesor, aparecerá en algún momento. Lo que sabemos, según ha informado la prensa local, es que quedó gravemente herido en uno de los ataques durante la guerra.
2: Cadena SER. Servicios informativos. Toda la información y lo más destacado de la actualidad en cadenaser.com y la aplicación de la SER.
26: Lo que ves de Mueve es solo la punta del iceberg. También estamos impulsando el hidrógeno verde, los biocombustibles y la carga eléctrica ultrarrápida. Energías más sostenibles que además contribuirán a la independencia energética de Europa. Lo que ves es solo una parte de lo que somos. Descúbrelo en mueveglobal.com.
3: Esta semana en Lidl ahorra a lo grande con nuestros más de 90 productos XXL. Ahora en formato ahorro, un kilo de langostinos cocidos por 7,69. Ahorras un 18%. Y salmón ahumado por 5,99. Ahorras un 20%. No aplicable en Canarias. Lidl, vale la pena.
4: Buenos días. El número premiado en el sorteo del cuponazo celebrado ayer ha sido
5: 5725, serie 111.
4: Puedes consultar el resto de los números premiados a tu vendedor en juegos11.es o a través de la aplicación Mi Vendedor 11. Hoy tienes una nueva oportunidad con el sueldazo fin de semana. 11. Bien jugado.
7: La buena comunicación tiene alas. Por eso cuando una idea ve la luz y comienza a volar sola, es capaz de cambiar la forma de escuchar, de contar historias o de entretener. Si la tuya ya está volando muy alto, entra en premiosondas.com e inscribe tu candidatura en los premios más importantes de la comunicación en España. Un reconocimiento que celebra el talento en radio, música, televisión y que en esta edición suma nuevas categorías como podcast e innovación en publicidad. Premios Ondas. La buena comunicación tiene alas.
8: Las Relabs de Vision Lab. Hasta 60% de descuento en gafas graduadas, sol, lentillas, audífonos y gafas Eclipse de regalo por cualquier compra. Las Relabs, las rebajas de Vision Lab.
10: En verano todo cuesta tan poco. Desconectar, relajarse.
12: ¡Y los frescos de Aldi! Esta semana, la sandía negra a 0,89 el kilo.
27: Y el plátano de Canarias a 1,89 el kilo. Descarga la app para ganar el viaje de tu vida y cientos de premios al día. Más info en aldi.es. Aldi.
12: ¡Qué poco cuesta comprar bien!
28: Este verano verás personas caminar por la playa con paso firme, pecho palomo y una mirada segura que lo dice todo. Han reservado sus vacaciones con Destinia y se nota. Porque cuando reservas con cancelación gratuita en miles de hoteles y además con unos precios como los nuestros, estás tan seguro que lo dices. Con Destinia, don't worry, vi playa.
29: Soy Carlos Lozano y tienes una cita conmigo para encontrar amor o lo que surja.
30: Tras el flechazo, vamos de viaje. Soy Jon Aramendi y el verano se mueve.
31: Ve Archidona y yo os esperamos en De Lunes a Viernes.

0: Tingral, ser autònom no és només començar bé. És poder prendre decisions amb criteri, cada dia. Tant si estàs fent els primers passos com si ja fa temps que treballes pel teu compte, tenir assessorament marca la diferència. Impostos, quotes, facturació o canvis normatius. A Gestingral t'assessorem abans, t'expliquem les opcions i t'acompanyem perquè decideixis amb seguretat. Si ets autònom, parla amb nosaltres.
1: Consulta'ns a gestingral.com o truca al 93 814 1687. A cada pas, Gestingral.
2: Els 40 Summer Live 2026. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles, Parc del Prat. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb David Álvarez i Sergi Sánchez i les actuacions de Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos, Lau Givert, CH i Lala Lovio. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i els40.cat. Amb el suport de l'Ajuntament de Cubelles i l'Espai Jove de Cubelles.
3: A vivir que son dos días, Javier del Pino.

0: está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostabal, la coffee table de dos alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el lineup ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio, IKEA sueña sin medida.
1: Nois, adolescents que surten del barri i van a una casa a Vallvidrera per primer cop a la seva vida. O sigui, això és un altre viatge.
2: L'acabeu d'estrenar, aquesta història dels tres amics adolescents que, exacte, faran aquest viatge cap a la part alta de Barcelona.
3: Venga, largo de aquí.
4: ¿Os queréis callar ya, que no me entero?
5: Es que siempre la tienes que liarte. No nos llega ni para los cordones.
6: En el libro follan, que es algo que se vende mucho, la verdad.
7: No puede ser.
8: Mano dura con estos chavales, ¿eh? Sobre todo mano dura.
9: Pumba, pumba, pumba.
2: Són l'Aiman, en Robert i l'Eric. I qui són? Què en podem saber d'ells?
1: Són tres nois de barri, d'un barri indefinit, de la perifèria de Barcelona. I
2: són amics de tota la vida?
1: Són amics de tota la vida, tres nois catalans. I un d'ells coneix una noia que li agrada a la casa on treballa la seva mare. Llavors, bueno, doncs, en realitat el seu desig seria anar sol, no?, per conquistar la noia. Però els seus col·legues de tota la vida s'acoplen, així com ens ha passat a tots, i comença aquest viatge que parlarà una mica dels seus somnis, no?, i de les seves intencions i també de la seva amistat. I el que els uneix és aquesta part de... Són adolescents que tenen certa innocència que estarà trencada durant la peli.
2: De fet, l'amistat és molt clau en les vostres pel·lícules, almenys de moment. I perquè, o sigui, què us atreu d'aquesta relació? Perquè a Xavales també teníem quatre amigues, ara en tenim tres, en diferents moments, però per què us atrapa tant?
10: Bueno, per mi i per la Marina també han sigut molt importants les nostres amigues, els nostres amics, el nostre desenvolupament emocional, no? Són relacions que poden durar per tota la vida. Les amigues de Xavala són amigues de la infància i aquests tres nois també són amics de la infància, però també a la vida real, dos d'ells.
2: Ah, es coneixien?
10: Sí, només l'Omar i el Bader, o sigui, els que interpreten a l'Aiman i a l'Eric. Els van trobar al mateix institut i són amics de tota la vida. I creiem en aquestes relacions que sostenen i que afortunadament nosaltres conservem moltes amistats de tota la vida i ha sigut primordials per a la nostra salut mental, jo diria.
2: I a més passeu de l'amistat femenina ara a l'amistat adolescent, que creieu que és més complexa o menys complexa, o sigui, això, l'amistat que tens als 15 anys, perquè clar, els conflictes són diferents, o les disputes que tens, l'amor que sents, la fidelitat, com creieu que evoluciona o què diferencia, no?, una edat d'una altra.
1: Sobretot és la passió, no? Quan vas creixent, sí que és veritat que nosaltres també, com dones joves...
2: Joves, nenes. Joves, ho podem dir.
1: Entrant a la maduresa. Sí. Doncs, augmenta la complexitat, no? Com augmenta la complexitat de la nostra visió sobre el món, augmenta la complexitat de les relacions. I l'interessant és que a l'adolescència l'amistat per mi es conforma sobre la passió, no? Que tot se sent molt fort. Llavors m'agrada molt aquesta cosa de que pots tenir un conflicte i un problema i una baralla i després al cap de 3 segons de sobte ja sou amics un altre cop i van canviant aquestes emocions tan ràpid, no? I la intensitat, que em semblava interessant, no? Parlar d'això també, perquè en realitat la peli passa en un dia gairebé, no? El viatge també són unes hores i passen moltes coses per dins dels personatges.
2: Sortirem volant en qualsevol moment, noies? Jo no sé si això... Noies, hem fet un petit canvi d'escenari perquè fora, de cop, això, un vent i un tifó que no ens esperàvem. Continuem des d'aquí. Vosaltres, a part de ser germanes, éreu amigues? O sigui, compartíeu colla, compartíeu manera de fer, us barallàveu...
10: Sí. A veure, que barallar-se és molt de germanes. Sí que som... És, bueno, jo crec que tenim un vincle molt de germanes, que hi ha aquesta ambivalència d'amor, odi, a vegades, sincerament, no? Som més germanes que amigues. Però tenim la mateixa sensibilitat i per això hem pogut escriure i dirigir juntes, perquè ens agraden les mateixes coses, ens fan gràcia les mateixes coses i tenim la mateixa sensibilitat, no?
1: Jo crec que també com germanes, no sé si tu tens germanes, però que a vegades també et vols cuidar una mica com la teva identitat, no? Perquè com germanes et posen molt en el

0: Pac, i llavors amb les teves amigues no tens com els conflictes que tens amb la teva germana, no? I a més que no hi ha filtres amb la teva germana, llavors clar, és com tot a saco, sense filtres.
1: I amb què diríeu que us complementeu? O sigui, quan veu descobrir que se us donava bé això de treballar juntes, amb què trobeu que on no arriba una, arriba l'altra?
2: Això ens passa molt, sí? De complementar-nos. Sí, per exemple, a mi del guió, a mi m'agrada moltíssim l'estructura, que és una cosa que molts guionistes no és la part més agraïda. I jo crec que la Marina té molt de talent i li agrada moltíssim els diàlegs, no?
0: Sí, per exemple.
1: Per dir alguna
0: cosa. No, però també la Carol té un perfil de directora i a mi el rodatge és que no m'agrada gens.
1: O sigui, m'agrada... És allà on vas passar més nervis, deies.
0: Sí, totalment. M'agrada molt el contacte amb els actors i intentar com transmetre, i em sembla molt màgic també quan els actors estan dient coses que tu t'has imaginat al cap, i inclús els diàlegs, no? Que em sembla un moment molt, molt particular. Però el tema de la dinàmica del rodatge que ja ens apassiona, a mi són moltes hores, molta gent, molta tensió, és com tot a l'últim segon, no sé,
1: que bé poder-li relegar, no? Clar, que ho agafessi la cara.
0: Clar, i em sembla més guai escriure o parlar amb els actors, no? Una cosa més, sí.
2: Però el rodatge vam estar les dues molt juntes, molt dirigint les dues, o sigui, no, jo no dudo en pressa bona, si no era la pressa bona per la totes dues, o sigui, que sí que ens han complementat, però ha sigut molt a mitges. Hem fet... Clar, és que...
1: Heu fet pinya.
2: Sí, sí.
1: I a la pel·lícula ensenyeu molt aquest orgull de classe amb aquests tres personatges, i que dieu que potser vosaltres no veu tenir. Sentiu que ha canviat generacionalment?
0: Sí, una cosa que ens hem trobat molt és que nosaltres, clar, i una cosa que retratàvem també ara a xavales, i bueno, que s'ha explicat molt també a la literatura, i és la vergonya de classe, no? I jo crec que és una cosa que ha canviat en les noves generacions. Ara estan molt orgullosos de la seva classe social, o sigui, de les seves arrels. I aquesta cosa de doble identitat que teníem nosaltres, no? Som filles de persones migrades, nacionals, evidentment, i per tant menys complexa, no la tenen ells. Ells estan molt naturalitzats.
1: Estem aquí al bar, la plaça de Plaça Llibertat, i bueno, van passant coses, no? Entren clients, demanen doncs, una copa, una birra, aquí les noies estan demanant unes Coca-Coles, però bueno, continuem aquí amb la conversa. I vosaltres heu sentit, us ha costat desfer-vos d'aquesta vergonya o d'aquesta por a dir d'on ets?
2: Pues ha sigut un procés, com a tota la vida. Al principi, clar, de la vergonya surt l'orgull, saps? Es necessita tenir vergonya per després estar superorgullosa. I d'aquestes experiències, d'aquests prejudicis al barri també ha sortit les nostres històries d'amor al barri, no? I d'amor als nostres personatges i les ganes de trencar estereotips amb les nostres pel·lícules.
1: De fet, ells ara tenen molts més referents també, no? Hi ha en Morat o en La Mínia Mal amb el gest del barri de Rocafonda.

0: Això, vosaltres anàveu una mica més faltades i sentiu que els esteu fabricant d'alguna manera també, des del cinema?
1: O sigui, jo crec que hi ha moltes ganes de veure noves cares, gent no blanca, una mica treure el discurs imperant del cinema on la gent migrada està conflictuada amb el tema dels diners, de l'accés a la vivenda, de l'accés a la salut. Són sempre odissees, no? Són temes molt
0: petits,
1: dramàtics, no? Exacte. És drama. I naturalitzar les persones de la Catalunya no blanca, que és la Catalunya que tenim ara i que hem d'estar molt orgullosos, no? Que no, ja no existeix aquesta idea de la Catalunya blanca classe mitja.
0: I no són només un, perquè, per exemple, fa molt riure que només hi ha en Morat, saps? El raper, ja tenim la quota feta.
1: Clar. No, jo crec que tenia moltes ganes també de tenir com un referent de música també de català, d'origen marroquí, i el Morat també s'ha utilitzat molt per al tema d'aquesta, de la meritocràcia, de si vols pots, tens les mateixes oportunitats, no cal que siguis un privilegiat per ser famós i tal, i també hi ha una mica, és un tema que també parlem de la peli, no? Que aquesta cosa que es creuen els adolescents, que sempre, si tu vols, pots arribar on vulguis, i això no és veritat. No? Que tu pars d'un punt que et limita absolutament, no?
0: A la pel·li surt molt aquesta idea de triomfar, ser algú a la vida, tenir un cotxàs, una casa, no sé què, però s'apunta sempre des de la responsabilitat que tenen ells mateixos, no? No es tracta des del sistema, és el que potser no et deixa jugar amb les mateixes cartes.
1: Clar, nosaltres, clar, per escriure la pel·li parlàvem molt amb adolescents i ens trobàvem molt aquest discurs de no, jo si consigo un curro, si tal, puedo ser famoso, si tengo talento, y nosotros la tesis de la peli es tú puedes somiar, porque la peli es como un somni, pero que después et despertas y te adones que si tú no has sortit d'aquest punt A, no puedes arribar al punt B, perquè el teu context et limita, i això hauria de tenir més consciència, no? De que aquesta cosa de somiar que pots arribar a qualsevol lloc és el contrari de la consciència de classe.
0: I a més tenir una feina, per exemple, que surt un amic seu allò, m'he fet rider i cobro 7 euros l'hora, d'aquí, vamos, estrellato.
2: Clar, perquè com tu avui has dit, aquesta és la clau, no? Si responsabilitzes a l'individu de si ets pobre perquè no t'ho has currat, ja deixes de mostrar que no, que són problemes estructurals i que no tots partim del mateix inici, sinó hi ha privilegis i no arribarem tots per al mateix esforç, no? Hi ha gent que surt de la casella 1, hi ha gent que surt de la casella menys 12 i no, i és un discurs fals el de la meritocràcia.
0: Amb ells a sobre també se'ls afegeix el racisme, no? Aquestes rèpliques de d'on ets? Però no, de veritat d'on ets? O que se'ls hi parla, no se'ls hi parla en català pel seu color de pell. Això en parlàveu amb ells, amb els protagonistes?
1: Clar.
0: De casos que els hi hagin pogut passar?
2: Sí, de fet vam fer una documentació molt extensa per escriure el guió, vam parlar amb molts adolescents i hi ha elements al guió que són escenes que es repetien a les seves anècdotes habituals, l'assetjament policial, aquestes preguntes microracistes que són superracistes en realitat.
1: La veritat és que no volíem centrar-nos en el tema del racisme perquè, clar, perquè al final és una altra vegada, s'ha de parlar del racisme perquè sigui una aparició un personatge no blanc, i llavors no és centrar-nos en això, no és el tema principal de la peli, però no dir-ho és blanquejar també, llavors els atravessa però no és el conflicte principal ni molt menys, i totes les anècdotes que passen a la peli són coses que ens han explicat però no una vegada ni dues, no, o sigui, no volíem utilitzar-ho, aquesta anècdota és real, ho posarem, no, és com sempre ens explica el mateix. Entra en un centre comercial, els persegueix el segurat i els nois blancs no. Bueno, això, les parades policials són una brutalitat, no? I
0: aquest demanar la identificació sense cap motiu aparent.
1: Sí, exacte.
0: O quan arriben a la festa, no? Que és allò, vine però mai seràs ben bé dels nostres. Una
1: clar,
0: mica...
1: sempre hi ha una certa distància, sí. I encara que, bueno, superficialment sembla que t'acullen, en realitat quan tu pots, sense parlar del final, però parlant-hi, si tu t'has de moure del privilegi, llavors les coses canvien, ja no ets tan benvingut.
0: I a més són tres protagonistes que debuten.
3: Oye, ¿quieres venir a mi cumple?
4: Mira, me toco el mamoso. No se me confunda.
5: A la high class, activos.
4: Te ha robado el cora y eso se queda mafioso.
6: Yo, chavales, yo es que al final no voy a poder ir.
7: ¿Pero qué dices? Ya lo sabía yo, hermano. Eso te interesa, esa tía y la puta fiesta.
0: en Bader Oubahassou, l'Omar Mills i en Pau Márquez, que això els veu treure de...
1: Bueno, el Pau ja havia fet una pel·li amb la Carmen Machi, que havien fet un street casting molt... Ell se m'explica, no? 1.000 nens, en van veure 10.000 nens. No, no, i és que és increïble aquest nen. I el va fer una pel·li amb 12 anys i després s'ha seguit formant i el vam trobar perquè això, perquè és en Llenos de Gràcia, aquesta pel·li, i després els altres dos no havien fet mai res i el vam trobar a un institut.
0: També veu veure moltíssims, no? Moltíssims, què els va fer dir? Són ells, i a més amics.
1: Sí,
0: quasi... Tu a l'Instagram em sembla que d'en Bader dius amor a primera vista, allò
1: sí.
0: És ell.
1: No, no, no, és que clar, o sigui, és veritat que teníem una directora de càsting que es diu Mireia i ella està molt habituada a detectar una mica el talent natural en els nois, no? I el fer street casting i treballar amb actors naturals. I llavors una mica és, primer, que els personatges s'identifiquin amb aquests nois, no? Que tinguin les mateixes característiques, la mateixa visió del món, no? El, per exemple, el personatge del Ayman, del Bader, li dèiem tu que com somia, com t'imagines de gran, com és la teva família, què voldries fer, com t'identifiques, i coincidia molt amb el personatge. I bàsicament aquesta entrevista primer que sigui molt semblant al personatge, perquè no hi ha tant canvi entre el que han d'interpretar i el que són, i per altra banda la sensació de que puguin improvisar una mica, que tinguin imaginació, que tinguin ganes, no?, també d'experimentar i d'arriscar. Llavors és un dels temes que s'han de tocar per trobar un bon actor no professional.
0: I què té d'especial treballar amb gent que comença? Perquè a xavales teníeu actrius que havien treballat, la Vicky Luengo, l'Elisabet Casanovas, la Carolina Juste... I això, què trobeu ara aquí, la diferència? Què té de divertit?
2: De divertit té moltes coses, però de difícil també, saps? Amb actrius professionals, doncs ja estem en les eines, són més ràpides, les preses es poden fer amb menys temps, el rodatge pot ser més dinàmic i còmode. Amb ells, doncs, tenen un ànima i ells mateixos se senten tant els personatges que tenen una veritat també increïble. Bueno, són maneres diferents de treballar. Amb actors no professionals requereix molt més esforç i molt més assajos.
0: I paciència.
2: I paciència, i... però bueno, també a nosaltres ens encanta també aquesta feina.
0: I teniu una mica allò sensació de... Saps allò quan tornes de campaments, de voler-hi tornar, de la convivència? No sé si vau fer molta convivència amb ells o... Bueno, ara també potser us esteu veient més en promoció. Com ho porten, tot això? Entrevistes, veure's a les pantalles...
1: Sí, no, o sigui, quan va acabar el rodatge sí que va ser com... Ostres, hem entrat en una bombolla, érem al centre d'atenció, estàvem en l'institut fent una classe de mates i de sobte som al centre d'atenció i milions de mirades i persones treballant al nostre voltant, cada dia el maquillen, el canvien de roba, fem assajos, hores i hores, estan al centre d'una càmera, i llavors quan va acabar el rodatge va ser com, uau, jo ara no sé... que vull fer com mi vida. I ara en realitat s'estan formant per ser actors. Bueno, el Pau ja té una supercarrera de formació i ara com que comença la promoció tenim un WhatsApp tots, estem sempre parlant, enviant coses, estan, mira, s'ha posat això, ara tenim no sé quants likes, què passarà amb la pel·li, estan molt nerviosos i
0: estan
1: molt,
0: pendents.
1: Molt, sí, però estan molt contents, molt contents.
0: Anem acabant, però Carol, tu dius que tens la voluntat d'arribar al gran públic amb les teves pel·lícules i que s'ha d'apuntar alt. Cal ser ambicioses?
2: Sempre, i vull uns pressupostos igual que dels homes, i vull pressupostos increïbles per fer megaproduccions.
0: Mira, com deia l'Aina Clotet ara a Can.
2: Veus? Doncs estem totes d'acord.
0: Que ella deia, perdona, però deia, per què no tenim, o sigui, nosaltres ens donen els 4 milions, però per què no tenim els 10 que els donen als tios?
2: Pues per què? Pues per què? Això em demana jo, perquè és una societat molt masclista i és un ofici molt masculinitzat, i encara ens falta això, aquesta franja de... Bueno, sí, ara hi ha moltes directores molt interessants, però sempre fem pel·lícules de baix pressupost.
0: Però venint de Xavales, que va ser un èxit, o sigui, va guanyar la Biznaga de Plata a Màlaga, nominades als Goya, un Gaudí per l'Àngela Cervantes. No, o sigui, el pressupost no ha canviat?
2: Sí, sí que ha canviat. Afortunadament hem fet de la pel·lícula més còmoda i ha sigut i més gent ha apostat per nosaltres i molta més confiança i ha sigut un procés diferent, no? Ara que hem tingut aquest recorregut, òbviament, però bueno... Vull fer una pel·lícula de 10 milions i no, aquesta pel·lícula no és de 10 milions.
1: Mira les dades i és al·lucinant com pot ser, perquè no només és la gent que confia, sinó són les institucions, són les plataformes, és tot els milions de filtres que has de passar per aconseguir els diners per una pel·li. És com, són molts anys.
0: És una gincama, sí, encara, una gincama. Per vosaltres.
1: I llavors sempre, al final, la legitimitat té cara d'home, encara. I la gent confia, les grans institucions estan confiant en la figura de l'home, del director mític, no? I està costant molt trencar això, i per això tenem el pressupost. És una qüestió de perpetuar els estereotips i el legat de la, del patriarcat.
0: I la seva germana es pixa de riure. S'ha quedat a gust, home, ja. Noies, la xica puede salir del barrio, pero el barrio no de la chica, deieu a xavales. Ho heu reconfirmat amb Hermanos? Què en traiem? Mans al cap, Carol, mans al cap.
2: Que puc aportar, a més, aquesta brillant frase que no sé de qui és, la veritat. És de la Marina, però jo l'havia escoltat abans. Jo l'havia escoltat...
0: Ja es barallen, les germanes. Ja es barallen.
1: Jo la vaig escriure, perquè me la van dir un dia un tio. I m'ho va dir un tio que jo vaig dir no sé què, m'ha sortit la tentoquillo, i un tio em va dir, hòstia, no sé què, i no sé, no és mia, però me la van dir, no sé.
0: Apropiada. Aquests dies, a més, també, ja aprofito per dir, s'ha celebrat el Festival de Moral Art aquí, el Festival d'Arts de Carrer de l'Hospitalet. Hi ha una mai heu vingut a aquesta edició o el freqüenteu?
2: Sí, és que a mi m'encanta l'Hospitalet perquè hi ha tantes activitats culturals, és que a sobre dansa, que costa tant que la gent vagi al teatre, doncs es fa dansa al carrer, veus contemporani al carrer i a sobre es fa a tots els barris, no? És molt interessant.
0: Doncs des d'aquí, home, un petó del Festival de Moral Art i moltes gràcies, Carol i Marina Colà Rodríguez. Rodríguez Colà, no?
2: Rodríguez Colà.
0: És el giro.
2: L'ordre dels factors no altera el producte.
0: Doncs moltíssimes gràcies, Colà Rodríguez, Rodríguez, director dels Hermanos, que s'acaba d'estrenar als cinemes, i nosaltres tornem cap a l'estudi. Gràcies, noies.
2: Merci a tu, gràcies.

0: tot és comèdia.
1: Ni quarts ni hores.
2: Jo sóc l'Oriol Llopart i us vinc a presentar la meva secció.
1: Joc d'històries.
3: No és com un programa clàssic.
1: I anys i panys.
4: Som la família Ferrer.
1: Ha arribat l'hora de veure transformats en un programa els Premis Idea Ràdio 2026 de SER Catalunya. El dijous 9 i el divendres 10 de juliol, a partir de la 1 del migdia, escoltarem els projectes guanyadors en un programa especial conduït per Elena de Diego i Marina Fernández. A la sèrie SER Catalunya, fem sonar els Idea Ràdio 2026.
5: Col·labora la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull, i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
0: Tot és comèdia. Amb Clàudia Arcarons.
6: I aquí a l'estudi parlem amb un mitjà cultural que està d'aniversari. I don't know what you heard about me. But a bitch can't get a dollar out of me. No birds you can't see. Then I'm a motherfucking P.I.D. I don't know what you heard about me. Marian Vélez i Maria Roca, com esteu?
7: Hola, molt bé, molt contentes.
8: Molt fresquetes aquí.
6: Veniu amb representació d'unes quantes més que formeu 5 cèntims. Per qui no sàpiga de què estem parlant, com us presenteu vosaltres?
7: 5 cèntims som una agenda cultural de Barcelona i voltants, que ara s'està començant a desbordar, a part de ser una agenda. Som un mitjà cultural.
8: Sí.
7: Som unes amigues que fan il·lustracions i fan disseny i fan comunicació i som una mica un aglutinador de plans com contraculturals de la ciutat.
6: Vau començar després de la pandèmia, més o menys, no? I què trobàveu a faltar a Barcelona o quins motius us van fer empènyer a començar aquesta agenda?
7: O sigui, clar, no hi havia res. Com nosaltres venim de la pandèmia, ens ajuntem, tenim ganes de fer coses, estàvem a la uni encara i va ser una mica una manera de també buscar-nos plans per nosaltres. Dir, vale, què es fa? Cadascuna té com els seus petits mons on pot trobar plans, o sigui que ja va sortir com una mica natural. Com entre ganes de fer alguna cosa juntes, de passar temps juntes i crear alguna cosa, amb la necessitat de tenir un espai on aglutinar-ho tot i que fos fàcil també per la gent en aquell moment que sembla que no hi hagi res a la ciutat, de dir, vale, potser si encara hi ha espais que estan programant, està sent un moment molt difícil per les sales i per tots els llocs de que la gent torni a anar i a consumir cultura, bueno,
8: sí,
7: a anar a espais culturals.
8: Sí, jo crec que va néixer de ganes de fer coses i de reunir-nos i ser amigues també, una mica.
6: I creeu aquesta mena d'eina de resistència, no?, que dieu també. Resistència a què? O sigui, resistència a la gentrificació, a que cada cop hi ha menys comunitat. Aquí sí, podríem afegir moltes coses, però vull dir, endavant vosaltres.
8: Jo diria que a tot. O sigui, jo diria que tot el malestar que hi ha a la ciutat ara mateix, o sigui, no només la gentrificació, sinó que la cultura realment no troba el seu lloc, o sigui, i per conseqüència crec que els joves, o tampoc vull dir els joves com a tal, però les persones que consumim cultura tampoc el trobem, per tant jo crec que és una mica resistir-nos a tot això, no sé.
7: Sí, també, o sigui, no, tant com no trobar el seu lloc, sinó que tampoc t'ho posen fàcil per trobar aquests llocs i els llocs que hi ha els estan matant. O
6: bueno, la descomunal ara tancarà finals d'any.
7: Sí, sí, la descomunal, la Meteoro també està en constant lluita, ara tornant a obrir el Pomarejo, o sigui...
8: Bueno, sí, per no parlar de tots els cinemes que han tancat total durant aquests anys, o sigui, molt fort. Però sí, o sigui, és lluitar una mica contra que aquests espais no morin.
6: Perquè vosaltres sou de Barcelona, totes les
7: jo,
6: que formeu al grup.
7: Jo sóc l'única que no, que sóc de Cambrils.
6: Però tu ja t'ho sents.
7: Jo ja m'hi sento.
8: Però precisament crec que també és interessant això perquè buscaves com fer-te la ciutat teva i és com hi ha molta gent que no és nascuda a Barcelona que de sobte no sap quins espais moure's i de sobte han fet com, vale, doncs anem a trobar-los i anem a com veure quins espais culturals ens mouen.
6: I amb tot això que estem parlant, li heu arribat a agafar tírria a la ciutat?
8: Sí, 100%.
7: I és que en la línia de que sóc l'única que no sóc de Barcelona, crec que precisament perquè ho comparo tota l'estona, jo sóc de Cambrils, que és un lloc on la cultura, o sigui, existeix, però és molt difícil i és un poble que està al costat de Salou, que és la màxima gentrificació. O sigui, jo he viscut allà i venia aquí de sobte que hi hagi coses a fer tota l'estona interessants,
8: no?,
7: i que m'apel·lin directament.
8: És molt
7: heavy. O sigui, jo vull dir, evidentment, totes les problemàtiques de Barcelona m'afecten moltíssim.
8: Jo ho dic així, però realment, o sigui, jo m'estimo molt la ciutat, jo vaig amb bici sempre i m'estimo tant la ciutat que em quedo encandilada mirant com els carrers i penso, jolín, és que no viuria enlloc, o sigui, viuria a Barcelona i punto, i m'agrada. Però al mateix temps és una relació amor-odi molt forta, o sigui, jo em barallo cada dia amb un guiri, amb el que fos, i m'enfado moltíssim tota l'estona.
6: I bueno, la comunitat, no?, que també intenteu crear, i aquest reenamorament de la ciutat comença això, sent amigues. Baby,

0: Com treballeu? Com treballa 5 cèntims?
1: Principalment, o sigui, la paraula que més ens afineix és l'autogestió, perquè al final som autogestionades, assembleàries.
2: Intentem,
1: encara que sempre com acabem anant cap a la democràcia, però sobretot és això, som un grup paral·lel, en plan no hi ha com cap mena de superioritat, simplement som 5 noies que treballem horitzontalment, encara que ara ens estem professionalitzant i llavors això porta que unes estiguem més implicades que altres o que estiguem més a tope amb el projecte.
0: Què voleu dir? O sigui, amb què està canviant? Amb aquests 5 anys de carrera?
2: O sigui,
0: va tot cap a la professionalització? En quin sentit?
2: 5 cèntims no deixa de ser una cosa que fem a banda de les nostres feines, que
1: Exacte.
2: Neix una mica com a extraescolar de fer collage i
1: total,
2: cada casa
1: sí.
2: I
0: tallar-vos el serrell.
2: Tallar-vos, evidentment. Sí. Ara sóc l'única que porta serrell ja. Però,
0: aguantant, resistència.
2: Sí. Però a mesura que ens hem anat fent grans, ens hem anat fent amigues, han canviat també les maneres com treballem i ara hem volgut portar-ho a una manera on ens sentim totes còmodes, on s'adapti a la vida de cadascuna, perquè al final doncs, l'Anabel no viu a Barcelona. Algunes estan volcades moltíssim amb la seva feina i no tenen temps, evidentment, per fer una cosa que ara mateix no ens està
1: aportant,
2: no ens està
1: diners.
2: Aportant més que a tenir aquest projecte sí. I passar-nos molt bé, però ja està.
1: Exacte. O sigui, la professionalització vol dir que puguem dedicar-nos a això full time, en plan, és a dir, que sigui un curro, perquè és que al final molta gent ens ho diu, no entenc per què 5 cèntims no és una, o sigui, un recurs de la Generalitat o de l'Ajuntament, no entenc per què no esteu subvencionades, és com, nosaltres tampoc.
0: Cap subvenció s'ha rebut aquí.
2: De moment no, per això estem ara assessorant-nos amb l'Anna, que ja entén més de subvencions, nosaltres al final tampoc hem estudiat res relacionat amb això, llavors necessitàvem un cop de mà i estem en això.
0: I cada mes, com funciona això? Obriu convocatòria i la gent us envia els plans que se'ls acuden
2: per
0: o que
2: una
0: són
2: banda,
0: seus?
2: Sí, estem nosaltres com a persones també que anem a coses i ens guardem, la gent ens envia i des de fa un temps vam obrir un formulari perquè ens arriba com informació per totes bandes, per correu, per Instagram, amics, i va ser una mica una manera d'ordenar-ho i després fem una curadoria d'això i també m'ha estipulat uns criteris de per que incloure'ls a l'agenda, és a dir, que siguin mínimament accessibles, diversificar, és a dir, vale que nosaltres aniríem, però potser també podem obrir a públic més jove, és a dir, més infantil, o el que anirien els meus pares, per exemple, també, com que hi hagi una mica de tot, però sempre dins dels nostres criteris.
0: I també hi ha aquest, o sigui, aquest marc de fer una mica la contra i que no tot sigui la cultura des del consumisme.
2: Exacte,
0: no?
2: Sí.
1: I també que, o sigui, el que tu dius, que sigui en plan també una mica accessible per tothom, és a dir, que no sigui una entrada de 40 pavos o un festival de 100 euros al dia. Vull dir, anem a aterrar-ho i anem a fer plans com accessibles i, sobretot, barats.
0: I l'oferta, o sigui, aquesta contracultura barcelonina, amb els 5 anys que vosaltres porteu de militància, n'hi ha moltíssima? O ha canviat? La gent s'ha posat les piles?
2: Sí. És guai i també perquè com tenim agendes de fa 5 anys podem veure
1: els
2: l'evolució
1: canvis, sí.
2: Com és un arxiu, que aquí l'Aitana que és molt fan de l'arxiu i sempre és com guardem-ho perquè això d'aquí uns anys, però és veritat, o sigui, jo l'altre dia com pel rol dels 5 anys que hem fet la festa i tal mirava enrere i era com, buah, aquesta gent que feia coses fa 5 anys que no fa tant, fa 5 anys, però potser aquest col·lectiu s'ha dissolt i n'ha sortit un altre i el mateix amb els espais.
1: O els espais es modifiquen, o sigui, en plan canvien de nom o es regeneren, o sigui, ja com, jo crec que tota l'estona està com amb metamorfosi la ciutat una mica.
2: Sí que és, bueno, és el que deia abans, que hi ha molts espais que recordo com a viure'ls com al 100%, en plan que feien moltíssima programació, que era potser més fàcil, que s'han anat degradant perquè no els hi permeten fer l'activitat que fan.
0: Clar, és que és una mica això, vull dir, avantatges i desavantatges de crear o de portar cultura a Barcelona, quins diríeu? Perquè per una banda és aquesta cosa de l'intercanvi, que pot ser molta xarxa, però per l'altra també és molt salvatge.
2: Sí, jo crec...
0: O hi ha molta competència, però... no sé com ho diríeu vosaltres.
1: Jo és que precisament crec que la part aquesta de que hi ha molta xarxa ho cura una mica tot, en plan, no ho cura tot del tot, però és com que crec que la gent està molt, molt en contacte amb els altres i és com que jo crec que si tu obres un espai saps perfectament qui té un espai semblant o qui té un projecte semblant i crec que això també fa que es generin moltes connexions.
2: Sí, tot i que també tinc la sensació de que és una mica una jungla de a veure
1: això,
2: qui té més contactes, fins on puc arribar. Al final el món de la cultura és una mica això, per sort. Crec que els espais on ens movem intentem també que siguin com bon rotllo. No, però o sigui, que no sigui clar. Com això, només consumir cultura en plan i a veure qui dona més, no sé què, sinó escoltar una mica les necessitats de la gent que va als espais, no? Com què no s'està fent ara? Sí, no sé.
1: Exacte.
0: Després en destacarem alguns de l'agenda de juliol, d'aquests plans que acabeu de publicar. Tot això ho feu mentre cadascuna teniu les vostres feines. Marian, tu amb l'Anabel sou les que porteu les il·lustracions, em
1: I
0: sembla?
1: I la Mercè també una
0: I
1: mica.
0: I la Mercè.
1: Sí, exacte. És com que al final les tres van fer Belles Arts, jo m'he acabat dedicant l'Anabel també una mica, però fem com això, disseny i il·lustració les tres.
0: I en el fons és una mica aprofitar el talent de cadascuna.
2: Totalment.
0: No?
1: Sí, jo crec que també, inclús algun cop la Mary i l'Aitana també s'han animat a fer
2: dissenys. No, a retallar coses, enganxar-les i dona gràcies.
0: Perquè tu, Maria, ets la dels rosegadors.
2: Sí, exacte. És fort, que és que això de veritat va sortir com de
1: la
2: que
1: l'Aitana
2: i jo que ens feien bromes i al final ha agafat com una dimensió que és, sí, que,
0: és super segell.
2: Molt pesada, sí. Està clar, que no paro fins
1: una
2: que ho aconsegueixo.
0: Ara que has dit rata, parlem del merchandatge i de les samarretes, perquè per què posar-te guapa quan pots posar-te rata?

0: Noies, Barcelona s'ha de posar guapa o s'ha de posar rata?
1: S'ha de posar rata.
2: Rata i fumar molt.
1: Totalment.
2: Tot el rato
0: rata
2: fumar.
0: Fumona, eh?
1: Rata sí, embrutar i molestar.
2: Sí, sobretot els guiris. En plan, sí. Si li podem com escabir-nos entre els guiris i com anar-los tombant.
1: Espantar-los.
2: Sí, 100%.
0: Les samarretes de Barcelona posen rata són una mica la joia de la corona, potser. Els pòsters, el moneder, tot això financia en part el projecte.
1: Sí, sí. Sí, sí. Està començant... Sí. Bueno, sí, fins ara ha sigut sí. una mica... quedar-nos a zero. Sí.
2: No, no, de fet, l'any passat ens va sostenir fins ara. Sí. O sigui, les samarretes i tal va ser com una gran ajuda. Al final va ser com, vale, no estem guanyant cap extra, a part de les col·laboracions puntuals que fem, anem a fer alguna cosa per guanyar diners. O sigui, més que res perquè el projecte es pugui sostenir com a tal.
0: Vau celebrar els vostres 5 anys amb una festa a la Nau Bòstic. Com va anar?
1: Superbé. Sí, va ser molt, molt emocionant també, sí. com poder tenir per fi un moment d'estar a les 5, que ja és una cosa que costa,
2: total.
1: I envoltades de gent que ha estat com al principi del projecte o potser que ens ha conegut fa més poc.
2: Sí, va ser molt guai.
1: Sí, i poder programar com que vingués el Jaume a tocar la guitarra.
2: Sí, exacte.
1: També van venir un tostau, que són com un projecte que va sorgir de...
2: Arrel nostre.
1: Sí, de tres noies que volien replicar una mica l'agenda de 5 cèntims però a Lisboa.
2: Sí, exacte.
0: Perquè els problemes de Barcelona es veu que també passen a altres ciutats. No?
2: Sí, de fet a Lisboa està pitjor.
0: Sí, sí, sí. O sigui, això n'heu parlat amb ella?
2: Sí, sí, sí, 100%. Sí, sí, som amigues al final. O sigui, al final han vingut aquí tants cops, o sigui, com tants cops, ens hem portat tant, que són col·legues i la seva situació jo crec que està pitjor que aquí, pel que
0: culturalment,
2: expliquen.
0: Culturalment, d'habitatge...
1: Sí, també és una ciutat molt més petita, reben zero ajudes per fer projectes culturals...
2: I estan tancant molts més espais allà.
1: Sí.
2: Sí, sí, pel que diuen, és això.
0: Pues que bé que poguessin també, bueno, vull dir que aquí els hi feu una mica un lloc, sota l'ala. Mirant enrere d'aquests 5 anys que porteu, esteu contentes del que heu creat? O sigui, aquest punt d'orgull?
2: Sí, 100%.
1: Sí, molt.
2: Sí, jo ploro a vegades.
1: Sí, a veure, tampoc com... A vegades no em vull deixar enlluernar perquè és veritat que han sigut 5 anys de veritat, deixar-nos moltes hores lliures per fer això, però que és que al final... És a dir, no haguéssim arribat on estem ara sense haver sigut amigues i amb ganes de viure a la ciutat com volem.
0: Perquè com us agradaria veure Barcelona d'aquí un temps? O ara mateix, eh? Però vull dir, això de Barcelona només és bona quan la bossa sona, ens en desfarem mai?
2: A mi m'agradaria caminar. Vaig dir una cosa molt d'esto, però per plaça Catalunya sense ni un guiri, ja està. Que no ho faria, realment, perquè no m'agrada plaça Catalunya, però simplement com saber que ho puc fer.
1: Jo és que crec que venim, bueno, almenys jo ho he sentit així, com que la il·lusió... És una cosa que s'ha perdut una mica en els darrers anys, en molts sentits. Com sento que viure a Barcelona o a moltes ciutats t'empeny una mica com a la part negativa, perquè has d'estar lluitant tota l'estona als espais on estàs, tant als espais on vius, als espais on et relaciones. Pues, per somiar, ja m'agradaria que el que fos sigués pensar als espais on... O sigui, no haver de que fos una cosa negativa, sinó que tornés la il·lusió perquè existissin els mitjans per fer les coses com calen, no? Que no fos tan difícil que existís una sala, que programés activitats contraculturals, que fos més fàcil tenir espais de no consum on quedar amb els teus amics...
2: Sí.
0: Bueno, no I sense el perill constant o l'amenaça de que sembla que tanquin totes.
1: Total.
0: Sí. I ara sí, però noies, intentem això, pues, buscar aquesta il·lusió que deies tu ara, Maria, però escolta, les veritables caçadores de plans de Barcelona i voltants, on s'ha d'anar aquest juliol?

0: Per on comencem, Maria Marian?
1: Vale, hem portat dos plans cadascuna.
0: Estupendo.
1: Sí. Jo començo amb un festival que es diu Poesia i Més, que faran al Maresme de l'1 al 12 de juliol. És un festival, evidentment, de poesia, però fan altres coses, fan concerts, fan performance. Jo he destacat alguns noms, és gust personal, però mireu la programació perquè hi ha moltíssims noms. Mm. Com la Júlia Barbany amb una performance, Clara Aguilar, i més tirant cap a la música, també la Júlia Colom, la Uineta, Ciutat, també visqui bé l'Albert Serra, per si algú s'atreveix a anar, i sí, és com per diversos pobles del Maresme.
0: Demà tindrem un dels directors, de fet, que també ens en podrà parlar una mica més, o sigui que tot queda lligat.
2: Que guai.
3: Perfecte.
0: Marian?
2: Vale, jo, així com a més música, el 11 de juliol, que és el cap de setmana que ve, diria que durant tot el cap de setmana són festes del Raval, i com a la plaça Vicenç Martorell, que és la plaça de l'Espai Mallorca, s'organitzen uns concerts que entre ells toca Yuki Valverde, Minibus Intergalàctic, i punxen Gija i Top DJ Set.
0: Perfecte, jo vaig apuntant tot. Vés Maria. Apuntant.
1: Jo després tirant cap a també el que més m'agrada, que és el cine, i és bueno, ara no és l'època perquè fa molta calor i el cine a la fresca no crec que existeixi, però hi ha molta oferta de cinema gratuït i a la fresca a la ciutat, a molts centres cívics. Jo destaco el cicle Pantalla Barcelona, que està a molts centres cívics de la ciutat, o sigui, si mireu la web flipareu, però destaco dues pel·lícules que són Un sol radiant i Los Tortuga. I després al CCCB fan el cicle de gandules, que sempre va en relació a l'expo que es fa en el moment, que ara mateix els cicles Velles i Eternes, llavors hi ha pel·lícules increïbles. Jo tinc moltes ganes d'anar a veure La Mosca i Paris is Burning.
0: Ens hi trobarem, doncs.
1: Exacte.
0: Marian, l'última, no?
2: Vinga, sí. Ja, així com un festival més cap a dalt de Barcelona, tenim el Chiringuito Fest, que es fa a Can Basté. Llavors és un festival bàsicament de foto i autoedició i autopublicació, i es fan com paradetes, tallers de més relacionats amb la fotografia, com fotobrodat, i també hi ha una exposició per Palestina.
0: Per triar i remenar aquí les de 5 cèntims, perquè a més veu això, o sigui, tallers, cinema,
2: sí,
0: concerts...
2: Tot, sí.
0: Doncs per 5 anys més de 5 cèntims i molts més també de la vostra amistat, noies, moltíssimes gràcies per venir.
2: A tu,
3: ai, mira,
2: gràcies.
3: Que lligat el Yuki.
0: Has vist? Ens hi veurem també. Gràcies, Marian Vélez i Maria Roca. Ens veiem. Moltes gràcies.

0: Tot és comèdia.
1: A aquestes alçades del Mundial, el més important no és participar. Arriben els vuitens de final. I per escalfar l'ambient, els col·laboradors de la taverna dels bojos del Què t'hi jugues t'esperen a la sala Cotton de Casino Barcelona. Viu la prèvia i els postpartits de La Roja amb el Tío Faja i Gonzalo Álvarez.
2: Bueno, yo creo que esto es un experimento sociológico.
1: Liderats per Cristóbal Chassén.
3: Cachondeo, riure.
1: Aquest dilluns, 6 de juliol, a partir de 8:45 del vespre, emoció, regals i sorpreses.
4: És gratis, eh?
1: Més informació a casinobarcelona.com.
5: Amb la col·laboració de Bonobon, Circus Festival Gaudirem i Eurofitness.
0: Tot és comèdia. Dissabtes i diumenges, d'1 a 2 del migdia, amb Claudi.

0: I a la recta final del programa d'avui, ara sí, Pep Saula, com estàs?
1: Molt bé, bon dia.
0: Què, com va anar la festa major del tour, que en deien, no?
1: Bé, molt bé, nosaltres hi vam tocar amb Sexeni, va ser curiós, bon concert, molta afluència, hi havia una certa proporció bastant considerable de guiris despistats que no acabaven d'entendre què és el que passava i per què estaven... El nostre concert encara, però el concert de la Dilla Russa estaven descol·locadíssims.
0: Clar, desubicats.
1: Però bueno...
0: Però tu no vens d'allà, perquè això ja et queda una mica lluny de fa una setmana. Vens d'un altre lloc.
1: Jo vinc del Vida Festival, sí. Porto dos dies a Vilanova i avui hi tornem.
0: Ets un habitual.
1: Ja. Sí, un parroquià. Un parroquià del Vida Festival.
0: Molt bon cartell aquest any.
1: Molt bon cartell.
0: Es comenta.
1: Molt bon cartell.
0: Saludem en Pau Puig, company de programes, què tal?
2: Molt bona tarda, què tal?
0: Parlem ara del tour, parlarem de tours amb en Pep Saula, que s'ho ha agafat una mica així, que a mi em sembla molt bé aquesta secció que farem. I què passa avui a la tarda?
2: Avui a la tarda comença el tour, és el primer cop que el Tour de França arrenca des de la capital catalana i participaran 184 corredors repartits en 23 equips que es disputaran les tres primeres etapes íntegrament a Catalunya. És la quarta vegada que el tour passa per Barcelona i acaba a Montjuïc.
0: I avui no serà diferent perquè aquesta primera etapa del Gran Depart també acabarà a la muntanya de Montjuïc.
2: Sí, Clàudia, aquesta primera etapa d'avui és la contrarrellotge i per equips serà plenament interurbana, recorrent alguns dels punts més emblemàtics de la ciutat, com la Sagrada Família, Passeig de Gràcia o el parc Joan Miró. Demà la segona etapa sortirà de Tarragona i acabarà també a Montjuïc, i dilluns la tercera etapa sortirà de Granollers i passarà per diversos municipis catalans, anar pujant fins a arribar a Les Angles, ja a França.
0: Exacte, ara ho deies, eh? Vic, Taradell, que ens ho coneixem bastant.
2: Pobles
0: i ara
2: que
0: el que... Exacte. El que vol saber la gent, restriccions de mobilitat.
2: Les principals afectacions d'aquesta primera etapa d'avui seran al districte de Sant Martí, a l'Eixample i Sants Montjuïc. Els carrers per on passarà el tour quedaran totalment tallats al trànsit. Fa un quart d'hora més o menys que s'ha tancat tot el circuit i ja no s'hi pot circular, i les afectacions es mantindran aproximadament fins a 8:45 del vespre. Per tant, la principal complicació és travessar d'una banda a l'altra el circuit, els que hagin de travessar d'un punt a l'altre. El carrer Aragó queda tallat, així com els trams de Passeig de Gràcia, Rambla Guipúzcoa i dels carrers Mallorca i La Pan. I també hi haurà diverses línies de bus afectades. Per això l'Ajuntament recomana utilitzar el metro, que incrementa avui la seva freqüència, i també hi ha restriccions a les rondes.
0: Perfecte, doncs moltíssimes gràcies, Pau Puig.
1: Gràcies.
0: Us seguim a l'hora 14 amb en Xavi Avelló.
1: Fins ara.
0: I ara sí, secció de Pep Saula.
1: Avui parlarem de tours.

0: Le Grande Part. No hi ha cap secret aquí, eh?
1: Bueno, no et pensis, eh? Havia pensat de fer una secció que parlés de cançons pop relacionades amb ciclisme, però era un fil que veia que no hi havia moltes coses a estirar, però no podia sortir el Tour de França de Barcelona i aquest mateix dia no ficava a la meva secció una mica de Manel de Boomerang.
2: Va arribar el tiet amb barba llarga, els avis feien dinar.
1: Aquesta cançó que relata la història d'un dinar familiar amb moltes anècdotes de Guillem Gisbert, parla també d'un dinar que va ser tot just fa 30 anys, quan Miguel Indurain es jugava el seu sisè tour consecutiu a les rampes d'Otacam, on es va fondre i va acabar perdent l'etapa i la competició. I això va inspirar aquesta cançó molts anys després, el Boomerang dels Manel.
0: Et podem sentir just el fragment.

0: tot acaba.
1: Clar, imagina que passa alguna cosa aquest tour que inspira alguna cançó que surti d'aquí 15 anys. Vés a saber.
2: Es repetirà la història? Qui sap? Però bé, explicada aquesta anècdota, ara sí que anem a la secció en si mateixa. I tot i que no parlarem de ciclisme avui, sí, ara ens fiquem serioses i serioses, parlarem de tours. Avui es porta una selecció de tot d'anècdotes, així una mica estrafolàries, que s'han vist en gires d'artistes musicals. Els americans Van Halen són coneguts arreu pel seu rock hortera, pels solos de guitarra impossibles i pels pentinats de més mal gust que haureu vist a la vostra vida. Però dins de la indústria eren coneguts també per una altra cosa. Us dono una mica de context. En el món de les gires existeix un document que es diu Rider, que és un annex al contracte que signa un artista per fer una actuació, on hi ha tots els requeriments de l'artista per part del promotor. És a dir, si necessiten aquests altaveus, aquests instruments, aquesta taula de so, tal, tot això forma part d'un document que és el Rider tècnic, i hi ha una altra part, que és el rider d'hospitalitat, que és on hi ha els requeriments de l'artista a nivell d'hotels, menjar, beguda, etc. Tots hem sentit a parlar d'històries d'artistes que demanen ampolles de vi,
1: coses raríssimes,
2: flors decoratives exòtiques,
1: peluixos, menjars
2: caríssims, exacte, tot aquest rotllo. Però els Van Halen, tot i que, a veure, tenien les seves cosetes, no ens enganyarem, demanaven una cosa que era genial, que era un bol ple d'M&M's on no hi podia haver cap M&M de color marró.
1: No m'ho puc creure. Hi havia algú que estava allà a anar-los traient els M&M's de color marró.
2: Exactament. I tu diràs, per què ho feien, això?
1: Clar.
2: Doncs era una manera d'assegurar-se que s'havien llegit bé el contracte i el rider i que la gent no es passava res per alt.
1: O sigui, era una mica els repel·lents de la classe, allò de...
2: Sí, era un test. Ficaven a prova l'organització d'aquesta manera.
1: I per aquí, per Catalunya, la gent què demana als riders d'hospitalitat? O sigui, Sexteni, us poseu quisquillosos?
2: No massa. Demanem un camerino tancat, si pot ser. Clar, pensa que les gires per festes majors poden ser una cosa bastant durella a vegades. Sopa calent amb un plat a taula, res...
1: Res excèntric.
2: Sí, però si podem evitar la cuatro quesos i el lomo queso, millor, saps? Vull dir, un menú de 15 euros de bar de poble, jo amb això sóc feliç. I, bueno, i després sí que demanem 48 cerveses i un parell d'ampolles de ginebra,
1: ja,
2: però bueno, això ja és una altra cosa.
1: Ja en parlarem,
2: sí,
1: d'això.
2: Sí, ja en parlarem. Són molta gent de gira, són molts.
1: Suposem.
2: Sí.
1: I no podíem parlar de gires i no parlar de la Taylor Swift. Has posat el temazo, eh?
2: He posat el temazo i, a veure, primer de tot, felicitats, Taylor.
1: S'ha casat
2: amb una boda que... venint de parlar de Van Halen, que és una horterada, la boda aquesta, bueno, també fa pinta que devia ser una horterada.
1: Podríem haver fet tota la secció d'això, perquè, bueno,
2: sí,
1: bueno, dels convidats, de tot, ja ho comentarem.
2: Sí, ja ho comentarem, perquè és curiós com sent una de les artistes més riques del món, en busca de la privacitat, ha decidit fer-ho al Madison Square Garden, és a dir, un pavelló que està al centre de Nova York, un dels llocs amb més moviment de tot Occident i durant la festivitat nacional més important dels Estats Units, que és el cap de setmana del 4 de juliol.
1: Cutreja
2: molt, però bueno, jo tinc moltes ganes de que es comencin a filtrar fotos de dins per això, per rajar. Però bueno, podem rajar molt de la Taylor
1: aquí,
2: Swift,
1: sí.
2: Però s'han de dir un parell de cosetes. La primera és que, si parlem de tours, la Taylor Swift ha fet la gira més gran de tota la història en quant a milions d'espectadors. 10 milions d'espectadors va tenir l'Eras Tour i una facturació de 2.077 bilions de dòlars.
1: Això és, però és que això... És... Les dimensions són que no te les pots ni imaginar.
2: No.
1: Ell en té la tesi doctoral dels tours.
2: No, i dels diners. I dels diners.
1: És... Se li diu molt, també, que és bastant pessetera.
2: És molt pessetera.
1: És d'aquelles que, si algun artista que li pot fer la competència treu àlbum, ell el treu una mica abans.
2: De la cofradia del Puño Ferrao.
1: Del Puño Ferrao.
2: Exactament. Ara bé, sí que s'ha de dir que ella, de tant en tant, també és una princesa socialista, perquè arrel de l'èxit aquest de l'Eras Tour el 2023 i el 2024, va repartir pagues extres entre tot el seu equip per valor de 197
1: Carai.
2: Milions de dòlars. Que, a veure, 197 milions de dòlars sembla molt, però si ho compares amb 2077, pues és... És
1: per ella és bastant calderilla, podríem
2: sí,
1: dir.
2: Sí, és calderilla, però bueno, visca la nostra pop queen sindicalista i a favor de la redistribució de la riquesa,
1: home,
2: perquè va donar des de 100.000 dòlars pels conductors dels camions fins a 750.000 pels ballarins i ballarines.
1: Déu-n'hi-do, tu què faries amb tants diners?
2: Hòstia, és que no sabria què fotre'n.
1: Fem de tant. És que jo ni els veig, ni els veig.
2: Sí, mira, el primer que faria seria deixar de viure de lloguer i intentar comprar-me un piset. Això sí que ho faria, que es viu més tranquil.
1: Sí, i no muntaries de cop allà un petit festival, un vida, ara que t'hi vas, cap allà...
2: Home, no ho sé, però la meva festa dels 25 anys que farà el desembre n'estic segur que seria menys modesta del que tinc previst fer-la.
1: Seguiràs el tour? Ets de bicis? Avui que hem parlat de ciclisme.
2: Segueixo el tour els 5 minuts que tardo en adormir-me després de dinar durant l'etapa.
1: Com els pares, eh? I sí. Els avis, que ho fem. Doncs moltíssimes gràcies, Pep Saula, per venir. Nosaltres acabem aquí. Us deixem, com dèiem, amb l'Hora 14 i Dani Puntí Prats al control i Pol Llergo. Ens trobem demà amb més Tot és Comèdia. Moltes gràcies.
0: Tot és Comèdia. Cadena SER.
3: Entre les 12 i les 2, a SER Catalunya. Què t'hi jugues?
4: Manuel Agudo Durán. Nolito, què tal?
5: Què tal? Buenas, com estàs?
6: El Nito, bon patx, eh?
4: Ah, president, què fas aquí?
6: Jo vaig estar a punt de voler-ho fer, de voler portar el Club Barcelona, però va acabar anant al Manchitis.
5: Qué malo estoy, qué malo estoy.
4: ¿Te fuiste al City porque no entendiste la oferta de Bartomeu o qué?
5: Bueno, venía con la letra borrada. No,
3: ¿qué t'hi jugues amb el Sique i el Flaqui?
7: Què fas aquest vespre? Fem un balcó?
8: Però el teu armari estava preparat per una bota ortopèdica, per una bota motomami, com tu deies?
9: No m'hi caben els pantalons.
8: No tinc, clar.
9: Llavors vaig haver de començar a buscar, amb la precarietat de moviments que jo tenia i d'autonomia, els armaris, pantalons que fossin molt amples de baix i tots rectes de dalt a baix, és a dir, quadradots.
8: Però estàs guapa motomami, igualment.
9: Motomami... Les meves filles em van dir, mama, és superguapa aquesta bota. I mola, és perquè veritat. Entre que porto aquests pantalonots amples i la bota motomami, diu, mama, només... és molt guai.
7: Al balcó, amb Anna Puigvoltes. La teva cita de cada vespre a partir de les 7 a la cadena SER i SER Catalunya. Presumeix de Tot és Comèdia. Si et pregunten què escoltes, no et tallis. Digues Tot és Comèdia, amb Màxim Castillo. Cadena SER i SER Catalunya. Una ràdio amb orgull de tenir-te com a oient.

0: Llac i Llagostera. A hores d'ara, el foc de les Gavarres, ho deies Xavi al començar, ja ha afectat més de 2.200 hectàrees. És el més greu que portem aquest estiu a Catalunya. Un foc que bufa des de les 9 del matí d'ahir i que davant l'escenari, des de primera hora d'ahir, ja es deia que seria un incendi de difícil extinció. Els esforços s'han centrat en intentar minimitzar l'impacte en un espai natural que ocupa bona part de les comarques gironines, sobretot el Baix Empordà i el Gironès, té unes 30.000 hectàrees d'extensió. En aquestes hectàrees hi ha 400 bombers treballant i també 100 militars de l'exèrcit espanyol.
1: Ha sigut una nit i unes hores de moltíssims nervis entre els veïns que eren a les cases més properes al foc. Alguns han acabat fugint espantats, malgrat les recomanacions de confinament dels bombers, com aquest testimoni recollit per TV3 de matinada.
2: Acabo de sortir per cames de casa meva. Allò d'allà que veieu, que està cremant, és casa meva. Ha dit que podíem dormir tots tranquils, aquí, confinats, tranquils, que se'ns aviré per telèfon. Jo encara estic esperant la meva notificació de telèfon, que surti de casa meva.
1: Però tot i el malestar d'aquests veïns, el govern ha insistit que, encara que pugui semblar contraintuïtiu, és millor tancar-se a casa, fins i tot encara que les flames arribin a la vora, perquè marxar corrents és molt més perillós. David Borrell, al cap de bombers.
3: Que quan estem a fora i la gent s'autoevacua, s'està posant en perill. Les grans morts que hi ha hagut a Europa degut a incendis forestals són totes per evacuacions. Quan s'està a casa és un 99% segur i la vulnerabilitat, en canvi, d'estar a fora és molt alta i és una temeritat.
1: La zona amb més cases afectades ha estat a Calonja, al barri de Masambrós. Els bombers estan remullant la zona perquè van sortint noves columnes de foc durant el matí. Anem fins allà, Marta Altamir.
4: Sí, estan remullant un bosc totalment cremat per unes flames que han arribat arran de primera línia de cases i, segons Protecció Civil, ja se n'han cremat dues. La Susana viu literalment al costat.
5: M'ha llamat los de la Cruz Roja, que estaven en mi casa, que han mirado... Han mirado los gatitos que los han visto por allí, les han puesto agua fresca, que había unas jarrafas y que la casa estaba bien y que la casa que yo decía de los vecinos se han quemado dos casas.
4: Tot això després d'una nit amb molta por entre els veïns que han vingut a dormir, si podien, al pavelló de Calonja.
6: Moments d'angoixa, moments d'incertesa, també doncs, amb el personal de Creu Roja hem tingut que fer una miqueta doncs, de psicòlegs pràcticament doncs, per tranquil·litzar la situació, tot i que efectivament la situació no era gens tranquil·la.
4: És l'Albert Matavera, coordinador de la Creu Roja Palamós. Hi ha alguns veïns, però, que van decidir quedar-se a casa.
7: Bueno, pues clar, dormint poc i sortint al carrer, tertúlies de veïns, mirar cap on anava, tornar a casa, quedar-se tot tancat perquè ofegava molt la fum i l'olor.
4: En el que sí que coincideixen tots, però és en una cosa.
8: Hem trobat 3 cotxes de bombers, la veritat és que un 10, han estat venint tots marrons, bruts, tota la nit.
4: I ara els carrers que estan fora de perill s'emplenen de veïns que miren com els bombers encara buiden litres i litres d'aigua per apagar un foc d'un bosc al costat de casa seva.
1: I sobre l'origen de l'incendi... Aquest cap de setmana passarà a disposició judicial l'home detingut per presumptament haver provocat l'incendi per una imprudència. Era un operari de manteniment d'una carretera de la Generalitat que hi estava treballant fent servir una radial quan estava estrictament prohibit pel risc d'incendi. El president Salvador Illa ha passat aquest matí pel centre de control. Tornem amb tu, Carles. Què n'ha dit i què ha fet el govern? Què ha dit el govern sobre aquest operari que, esclar, penja directament del Departament de Territori?
0: Sí, sí, l'operari penja del Departament de Territori perquè l'empresa per la qual treballa està subcontractada per la Generalitat. De fet, a aquesta hora, a Ser Catalunya, us podem dir que és el treballador d'una UTE que va guanyar una licitació fa pocs mesos per fer el manteniment de la carretera on ahir va començar l'incendi. Un operari que està entre reixes des d'ahir a les 8 del vespre, entre avui i demà ha de passar a disposició judicial i sobre possibles responsabilitats d'uns i altres, Salvador Illa, president.
9: Ens hem, evidentment, requerit tota la informació pertinent a l'empresa, que he de dir que està col·laborant amb aquesta informació i no vull anticipar res. L'únic que hi puc assegurar és que, evidentment, arribarem fins al final i si hi ha hagut responsabilitats o imprudències, doncs les substanciarem i les donarem les públiques explicacions.
0: Els Mossos investiguen els fets i Territori ha demanat documentació i informes sobre què va passar a l'empresa subcontractada per la Generalitat. No és l'únic front obert que té el govern. L'incendi de les Gavarres també ha posat sobre la taula el que alguns etiqueten d'abandonament del massís, amb arbres caiguts des de la nevada del 2010 i arbres morts, secs, fruit de la sequera.
10: que el que no pot ser és que el manteniment de la massa forestal de les Gavarres a dia d'avui, doncs que depengui de fundacions privades, depengui de fons propis o de fons propis dels ajuntaments. I estic parlant d'ajuntaments petits, amb pressupostos petits, amb molta massa forestal. No són prou recursos. Portem temps reclamant més recursos econòmics i més ajuda.

0: per poder tenir un massís de les Gavarres com Déu mana. Ara s'ha demostrat, diu, que no està en condicions.
1: Cal tenir en compte que pràcticament el 90% de l'extensió de les Gavarres és de propietat privada. El que escoltàvem era Daniel Encinas, president del Consorci de les Gavarres i alcalde també de Cruïlles, Monells i Sant Sadurní de l'Heura.
2: Per cert, Carles, que el president també ha dit que si no és estrictament necessari, no s'anul·laran els festivals que hi ha a municipis de la zona o la tradicional cantada de havaneres aquesta nit, oi?
1: Sí, sí, el president ho ha dit, Xavi, de forma contundent.
3: Farem tot el que haguem de fer, però només el que haguem de fer. Si veiem durant el dia d'avui que s'ha de prendre una mesura addicional, la farem, però s'ha de fer el que s'ha de fer. I el que s'ha de fer, fem-ho. I el que no, doncs amb precaució i amb prudència i amb seny, que estic dient que hi ha una onada de calor i que són dies complicats, però això tampoc ens ha d'impedir desenvolupar amb prudència les activitats que s'han de desenvolupar.
1: Una prudència que demanava el president i que, a més, també ha dit que no descarten que hi hagi canvis durant la tarda, durant els pròxims dies, afectacions, decrets que afectin altres zones de Catalunya, perquè una de les altres preocupacions que té el govern, que té els bombers, Xavi, a aquesta hora de la tarda, és que hi hagi simultaneïtat. Hi ha molts esforços dels bombers destinats aquí a l'Empordà i un altre foc en algun altre punt de Catalunya complicaria i molt les tasques d'extinció.
2: Que ho sou, Carles. Moltes gràcies.
1: Una abraçada, Xavi. Adéu.
2: Bona tarda. I detingut un home major d'edat per la mort del menor de 15 anys a trets al Parc de la Pegaso de Barcelona el passat dijous, Laia.
4: De moment només hi ha un detingut que és major d'edat, però la investigació continua oberta sota secret d'actuacions i no es descarten noves detencions. Agents de la Divisió d'Investigació Criminal han fet l'atenció després dels fets de dijous passat, quan els Mossos van rebre l'alerta de veïns propers a la zona del carrer Portugal, és al barri de Sant Andreu de Barcelona, que havien sentit aquests trets. Un cop van arribar al lloc dels fets, van trobar el menor de 15 anys ferit per una arma de foc i en estat molt crític, que finalment va acabar morint. Una de les hipòtesis que es baralla és que està treballant la policia és que el crim pugui estar relacionat amb un conflicte entre bandes, tal i com apuntava la consellera d'Interior, Núria Parlon, en una acció directa contra la víctima.
2: Anem 30 segons a publicitat.
5: Ens van explicar què volien fer.
6: Aquesta secció...
7: Està jugant a un joc. Cada dia retransmet des d'una època diferent.
5: I ara és l'hora de saber què han fet. El dijous 9 i el divendres 10 de juliol, a partir de la 1 del migdia, escoltarem els Premis Idea Ràdio 2026 en un programa especial conduït per Elena de Diego i Marina Fernández. A la SER Catalunya fem sonar el nou talent jove de la ràdio.
8: Col·labora la Facultat de Comunicació i Relacions Internacionals Blanquerna, Universitat Ramon Llull i amb el suport de la Generalitat de Catalunya, el govern de tothom.
9: Hora 14.
2: I tot preparat perquè arrenqui des de Barcelona el Tour de França. Un esdeveniment que condicionarà la mobilitat de bona part de la ciutat. De moment, el gran depart es farà des del Fòrum. Allà hi tenim l'Asier Chaves. Asier, bona tarda.
10: Què tal, Xavi? Bona tarda. Ambient de gran esdeveniment aquí, al Parc del Fòrum, on començarà la primera etapa d'aquest gran depart del Tour de França. Des de primera hora hi arriben aficionats, famílies i molts curiosos que volen viure de prop la sortida del Tour. La zona ja està completament preparada, amb tanques, voluntaris i personal de seguretat a la zona. També es veuen molts seguidors, amb mallots de ciclisme, samarretes grogues, banderes i moltíssim marxandatge del Tour i dels diversos equips. El dispositiu és molt important i això també es nota en la mobilitat, amb una forta presència policial tant a l'interior de tot el village del Parc del el Fòrum com al voltant. A mesura que s'acosta l'hora, l'ambient va creixent i serà a les 5 i 5 de la tarda quan el gran depart donarà el tret de sortida amb la primera etapa contrarrellotge. Barcelona viu des d'avui uns dies especials amb el Fòrum convertit en el punt de partida d'un esdeveniment que afectarà tota la ciutat i part de Catalunya. Yes.

0: un esdeveniment al Tour que condicionarà la mobilitat de bona part de la ciutat. De moment, el gran de part, com dèiem, és des del Fòrum, al passeig Lluís Companys i a la Fan Zone del Tour, i al centre de Barcelona, al passeig de Gràcia, amb el carrer Aragó, i al Pau Puig. Bona tarda.
1: Hola, Xavi, bona tarda.
0: No sé si ja hi ha expectació, gent esperant en aquesta zona, o si els carrers ja estan tallats.
1: Sí, comença a haver-hi expectació. Ara mateix el passeig de Gràcia a Aragó està tallat en un d'aquests punts per on podrem veure que passarà el Tour, baixarà des de dalt i trencarà cap a la dreta, seguint, com dèiem, el carrer Aragó, passant per davant de la zona de la Casa Batlló. I ara mateix aquí la radiografia és que ja trobem a persones esperant amb expectació que passi el Tour. Ja hi ha fans del ciclisme que s'estan esperant, buscant ombres o amb paraigües fins i tot per esperar que passin els seus ciclistes preferits. Les principals afectacions d'aquesta primera etapa seran al districte de Sant Martí, a l'Eixample i a Sants Montjuïc, i els carrers per on passarà el Tour, com podem veure aquí ara mateix, queden totalment tallats del trànsit. Unes afectacions que ens comenten que es mantindran aproximadament fins a 8:45 de la tarda. Tots són avui hores aproximades. Per tant, la principal complicació és atravessar d'una banda a l'altra el circuit, tot i que sí que és cert que hi ha espais preferents per vianants, com aquí davant en tenim un, on voluntaris van deixant passar el trànsit. Això sí, quedarà estrictament restringit quan comenci el Tour. Hi haurà diverses línies de bus també afectades, per això l'Ajuntament recomana utilitzar el metro, que avui incrementarà fins a un 40% la seva freqüència, i també hi haurà afectacions a les rondes, a la ronda litoral, a diverses entrades i sortides, tant en sentit Besús com en sentit Llobregat, principalment a l'entorn de Poble Nou i del Fòrum, que és d'on sortirà aquest gran depart d'avui. Alguns accessos es mantindran oberts, però amb limitacions.
0: Gràcies, Pau. Un bon embolic al centre de Barcelona. I Xavi Saissó, a nivell competitiu, a nivell esportiu, que hem d'esperar d'aquesta primera etapa. Bona tarda.
2: Bona tarda. Quan passin 5 minuts de les 5 de la tarda començarà aquesta contrarellotge per equips de 19,6 quilòmetres. La gran novetat és que, tot i ser una contrarellotge per equips, cada corredor serà cronometrat individualment, el que pot propiciar que els líders busquin escapar-se dels seus companys per fer un bon temps. El primer equip en sortir serà el Caja Rural, el Movistar ho farà a 5:45 de la tarda i el UAE del gran favorit Pogacar quan faltin 5 minuts per les 7 de la tarda.
0: Un minut i tornem.
3: Cadena SER Penedès Garraf.
4: Fàcil Mòbil continua creixent i també obrim a Vilanova i la Geltrú. Armaris que no s'adapten? Habitacions que reclamen més espai? A Fàcil Mòbil tot té solució. Dissenyem i fabriquem mobles a mida, perquè la vida no és estàndard. A la Rambla Principal 15 i a facilmobile.cat.
5: Vaya lío. ¿Te mudas?
6: Sí, pero solo de pensar en mover los muebles me estreso.
5: Pues llama a Eje Moplas. Te desmontan, embalan y montan todo con total seguridad y sin complicaciones.
6: ¿Ah, sí?
5: Sí, y puedes contratar la mudanza por horas o con presupuesto cerrado.
6: Perfecto. ¿Qué número tienen?
5: Apunta. 664-56-76-83. Eje Moplas. Mudanzas profesionales en Vilanova y la Geltrú y todo el Garraf.
3: Aquest estiu, Cadena SER i SER Catalunya. Referents amb tu.
0: Dues i 23 minuts. And all the girlies say I'm pretty fly for a white guy. Aquest cap de setmana el Barcelona Rock Fest celebra la seva desena edició al Parc del Can Zam de Santa Coloma de Gramenet amb caps de cartell com The Offspring, aquí sentiu, Bad Religion, que tocaran demà, o els Sex Pistols amb Frank Carter, que ja van tocar a la nit d'aquest divendres. Santa Coloma és l'epicentre del rock i el metal, on s'hi espera que hi passin unes 80.000 persones entre aquests 3 dies. És un dels principals esdeveniments culturals d'aquest primer cap de setmana de juliol, on els festivals van agafar en protagonisme. Ara en Pau Puig, la Cristina Artacho i la Mercè Marc ens porten les principals propostes d'arreu del país.
1: Arriba un dels caps de setmana més esperats de l'estiu, ple de festivals arreu de Catalunya. Canet de Mar torna al Canet Rock, més de 12 hores de música en català per ballar fins a veure sortir el sol. Entre el cartell d'aquest any, els Amics de les Arts, 31 Fam o la Loop Dick Band. Aquesta nit acaba el Festival Vida a Vilanova i la Geltrú. Per l'escenari passaran Maria Arnal, Ferran Palau o Amaya. I aquest cap de setmana el Festival Grec porta l'òpera Bovary al Teatre Nacional de Catalunya, una reinterpretació del clàssic de Gustav Flaubert, que es pregunta qui seria a dia d'avui Madame Bovary. Dues úniques sessions aquest dissabte i diumenge. I un últim apunt, aquest cap de setmana Terrassa està de festa major, entre les actuacions més destacades, concert de Detallets o els Catarres.
7: Diumenge sense drama, avui m'ho prenc amb calma.
8: A Tarragona.
9: Aquí me colé y
8: aquest vespre, homenatge a Mecano amb la banda tribut Hija de la Luna, un concert perfecte pels nostàlgics que volen continuar cantant els temes pop de Mecano que no passen de moda.

0: A la platja del Miracle, 11:15 de la nit, últim dia del concurs de focs artificials. La pirotècnia encarregada de posar el punt final és dels Països Baixos. I dilluns comença a la platja de l'Amor el Festival Cinema Lliure a la Platja. Es faran diverses sessions durant tot el mes de juliol i la primera serà Romeria, de Carla Simón.
1: A Lleida, comencem pel Guitar Fest a les Garrigues. El Guitar Fest és un projecte amb 15 anys de trajectòria que porta música de primer nivell als pobles de les Garrigues, apropa artistes de prestigi internacional al territori, guitarristes i músics de renom que sovint actuen en grans ciutats i que des d'avui, per una quinzena de pobles, hi haurà 22 actuacions. La primera, dic avui, a l'Església del Soleràs, amb aquests que escoltem, Alicios Duet. De cançó
2: foguera. Són professionals, doncs, diguéssim, de tot el món, que per circumstàncies a vegades estan, doncs, durant l'estiu aquí doncs, diguéssim, a l'àmbit doncs, estatal, i el que fem és buscar-los, doncs, diguéssim, amb molts mesos d'antelació perquè vulguin vindre al territori, no?
1: Això és el que diu el president del Consell Comarcal de les Garrigues, Antoni Villas, en un cap de setmana de Reyes. Sota les mirades de casolans i forasters, llera a llera del riu, en un tram de 6 quilòmetres de descens, els Reyes de la Pobla tornaran a solcar les aigües de la Noguera rememorant aquell vell ofici de transportar pins negres, faig i avetars pel riu fins la mar, per Antubi construir galions per l'Armada Espanyola.
3: Un rai consisteix de 3 trams, de 12 troncs cada tram.
1: Deixem la 48a edició de la Diada dels Reyes aquest cap de setmana a la Pobla de Segur per endinsar-nos en la 13a edició del Circ Picat, el festival de circ i arts viu que torna a convertir el Picat en el punt de referència del sector de les arts escèniques. I tornem a acabar aquesta agenda amb falles. Aquest cap de setmana toquen les falles de Barruera, una nit plena de tradició, patrimoni i molta gresca a la Vall de Boí.
4: Tot això, més la cantada de veneres de Calella de Palafrugell, que es fa com cada any, el primer dissabte de juliol, que aquest any recupera la cançó del meu avi després de la polèmica de l'any passat i que, de moment, si no hi ha novetats, es mantindrà malgrat aquest incendi que està cremant ben a la vora. Anem ara sí als esports. Perquè a banda del Tour de França que comença des de Barcelona, hi ha Mundial. L'Argentina de Leo Messi ha necessitat una pròrroga per eliminar Cap Verd, mentre Lamine Yamal es recupera per poder jugar el proper partit d'Espanya contra Portugal. Santi Ovalle.
5: Lamine Yamal no va entrenar-se amb els seus companys als exercicis de recuperació que van fer ahir a Los Angeles després de guanyar a Àustria els 700 de final del Mundial, però, tot i això, no perilla la seva participació en el següent partit, el de vuitens de final contra Portugal. Va acabar el partit carregat amb un cop al turmell en una entrada d'un jugador austríac, però no hem de patir per la participació de Lamine Yamal als vuitens de final dilluns vinent contra Portugal.
4: I acabem amb la previsió del temps marcada per aquesta calor que no està ajudant en els incendis, però pels que tenen vacances també deuen ser bones notícies. Núria Saró, bona tarda.
6: La tarda seguirà assolellada i també càlida. Hola, molt bona tarda. I atenció que demà la calor s'intensifica i comença la segona onada de calor d'aquest estiu. La pròxima nit serà difícil dormir. Esperem una nit tropical en moltes localitats on no es baixarà dels 20 graus. Les temperatures també seran molt altes de dia i, de fet, demà es podran fregar els 40 graus tant a Girona com també a Lleida. Al cel sí que parlem en general de tranquil·litat. Demà serà un dia també amb sol, amb algun núvol molt de tarda inofensiu.
4: Gràcies, Núria. Arribem així al punt de 2:15 de 3 de la tarda. Continuen escoltant Hora 14 a la Cadena Serra.

0: Cadena SER Penedès Garraf.
1: A Vilanova, la salut té un referent clar. Centre Mèdic Alomar. Un diagnòstic de qualitat a prop teu perquè puguis començar el tractament sense perdre ni un segon. Ressonància, TAC, raig X i circuit especialitzat per a la dona. Ara també PET-TAC i gamma càmera. Centre Mèdic Alomar, a Vilanova i al Vendrell. Perquè un diagnòstic no pot esperar.
2: Hola, sóc en Sergi Pujol, de Gestingral. Parlar d'herències i testaments no és fàcil, però deixar-ho per més endavant sovint ho complica tot. Un bon testament no només evita problemes, dona tranquil·litat, claredat i protegeix les persones que estimes. A Gestingral t'assessorem perquè prenguis decisions amb criteri, entenent les implicacions legals i fiscals. T'ho expliquem clar, amb temps.
3: Consulta'ns a gestingral.com o truca al 93 814 16 87. A cada pas, Gestingral.
4: Els 40 Summer Live 2026. 28 de juliol, 10 de la nit, Cubelles, Parc del Prat. Viu la festa de l'estiu a l'aire lliure i completament gratuïta. Passa una nit plena d'èxits amb David Álvarez i Sergi Sánchez i les actuacions de Álvaro de Luna, Leire Martínez, Marlon, De Paul, Vico, Lola Tuduri, Piquete, Siderland, Marcos, Lau Givert, CH i Lala Lovio. Els 40 Summer Live 2026. Tota la informació sobre dates, artistes i ciutats a los40.com i als40.cat. Amb el suport de l'Ajuntament de Cubelles i l'Espai Jove de Cubelles.
5: Amb la meva gent, l'estiu es viu millor.
6: És estiu.

0: Bona nit a tothom, sóc la Marina Fernández Torné, de l'Aquí Catalunya. Ens podeu escoltar cada dia en directe a l'antena de SER Catalunya de dilluns a divendres de 7 a 11 del matí per informar-vos, però també per distreure-us. I aquesta hora de la matinada, el que volem fer és compartir amb vosaltres un tastet dels millors moments d'aquesta setmana al programa, que sempre podeu recuperar també en format podcast.
1: Rebobinem Aquí Catalunya. Aquí Catalunya.

0: I en aquest matí tan atrafegat que estem tenint, agafem una mica d'oxigen, obrint el nostre racó de pensar, com cada dimecres amb el Miqui Puig, amb la Núria Casas. Què tal? Bon dia.
1: Bon dia, Marina.
2: No, estic fascinant tantes dones aquí.
0: Ah, i amb aquest, no va dir no saludes?
2: Aquest elenco.
0: Clar, perquè tenim una persona més avui en aquest racó de pensar, que és la nostra gran i estimada Rosa Badia. Rosa Badia, què tal? Bon dia.
3: Que bé, molt bona companyia.
0: Qui comença?
2: Començo tu? Jo.
0: Va, Miqui, què t'ha fet pensar aquests últims dies?
2: He estat pensant molt en els tramposos. I és una cosa que fa mesos, mentre sóc parat als dos carrils que desemboquen cap al túnel de les Glòries a la Gran Via, veig com molts, diríem un 20% dels conductors, es posen a accelerar pel carril destinat a ambulàncies, taxis i cotxes.
1: No vull justificar, Miqui, però realment hi ha moltes vegades a la vida que t'hi veus abocat pel sistema de mobilitat que tenim a casa nostra.
2: Fantàstic. Per mi són tramposos.
3: I avancen... gent que es creu molt llesta. Exacte. Que es creu més llesta que la resta.
0: I amb el Merlos, perquè clar, el Merlos ens deia, amb el Josep Lluís Merlos ens deia, una de les coses que canviaran i que s'aplicaran amb el nou codi de circulació és això que ja fan a França, que és que quan hi ha molt d'embús els cotxes se separin i creïn un carril al mig buit per emergències. I li deia, és impossible que es pugui fer
2: aquí
0: això.
2: Aquí no ho farem mai.
1: Però no, perdona,
0: perquè
1: no ho farem perquè els vorals no són els de França.
0: No, clar,
1: és
0: no
1: que
0: no
1: també
0: són els mateixos,
1: ho hem de dir.
0: Però vaja, és igual,
1: clar, no hi ha espai per fer això.
0: Home, sí que
2: bueno, em deixeu o no? Va, collons.
1: Abans... No siguis tramposa, Miqui.
2: Avancen amb seguretat, amb impunitat, i sobretot, jo sempre penso en el meu cap, fan trampa, vale? Per què? Perquè... És el que deies tu, Rosa. Són més savis, vale? Es pensa que els altres són tontos. Vés a saber què deuen pensar de nosaltres. També la superioritat moral que ells pensen que els hi dona el model de cotxe.
1: Però insisteixo que se l'estan jugant.
2: A mi m'imposa.
1: També els motoristes són uns tramposos? Perdona, què faríem sense els motoristes pobrets no passant per aquest carril? Si estan oxigenant precisament tota la via.
0: T'està desmuntant la secció,
2: sí, clar,
0: Miqui?
2: Que,
0: vols que la faci fora?
2: No, el temps em va la merda.
1: No, però saps? Vull dir, Miqui, a favor de que les motos com a mínim els hi deixis passar per aquest carril o tampoc?
2: No.
1: Han de fer el Flanders i han de fer una
2: és
1: cua.
2: És que el relat va per un altre cantó i ara ja està tot totalment...
0: Va, no, reprenem, va.
2: No, parlava de la trampa, sí. Sobretot que veus molt més la data. L'altre dia, sense anar més lluny, amb un dinar, varis comensals feien broma sobre les imputacions a un membre d'un partit contrari al seu, vaig entendre. Perquè tampoc m'hi vaig voler ficar, era fora de Catalunya i depèn què dius se'n va. Vale. Era fàcil, era el moment, i tots tres tenien una complicitat com màxima. I jo em preguntava que d'aquelles coses, que aquest espai m'heu fet abocar, a reflexionar i a tornar a pensar, cosa que feia molt temps que no feia, perquè... Quan són els nostres, en els contraris, no veiem la trampa.
0: Tremendo. Jo deia la presumpció d'innocència va per barris.
2: Va per barris, exacte. I això em portava al futbol anglès. El futbol anglès, abans de la bogeria capitalista que tenim ara, els jugadors tenien uns codis ètics. I sobretot el tenia l'afició pròpia, que recriminava quan un jugador local es tirava a terra intentant això, fer perdre i enganyar en el refri. I aquí és on em pregunto jo, on són els límits, i ara els que sou pares entendreu moltes coses. És molt clar que en jocs i normes, setats els còdics i les regles per travestes, són de calaix, vale? Tothom hi ha hagut a les cartes, el dòmino, els escacs...
0: A veure, d'aquesta taula, qui no ha fet trampes jugant una partida d'un joc de taula?
2: Veus? Ningú.
3: No sóc molt de jugar i sóc molt dolenta fent trampes. No és que sigui honesta,
2: pillen,
3: és que sóc dolenta.
2: Et pillen,
0: I com que ja ho saps, dic, jo segueixo la norma, no?
2: Jo recordo perfectament com l'avi Miquel deia que fulano era un trampós, vale? I aquest ja no era benvingut a la taula del senyor Matías. Aquest senyor ja no era. La depuració aquesta era un codi d'honor que havia deixat una taula amb quatre molt concrets. I et dic una cosa, tots quatre eren de mons diferents, perquè a vegades, saps, les taules també anava pel barri. On comença la verdadera trampa i es camufla en picaresca? Que aquí també és un altre joc.
0: On és la fina línia, no?
2: Aquí està. Fa molts anys vaig llegir un llibre meravellós, que si no l'heu llegit us el recomano, que es deia La cultura de la transició. ¿Vale? Varios autors analitzaven la cultura de la transició a partir de la música. Víctor Manuel i Ana Belén eren els bons, els altres eren els dolents.
1: Quina mandra, eh?
2: Sí. Però així, però ara...
1: Home,
2: però...
1: Aquest relat...
2: Però, sí.
0: Pensava que deies que feien mandra d'Anna
1: Belén.
0: Una
1: mica també, però,
0: home, no, per favor, aquí som ferms avançós d'Anna Belén.
2: Perquè veieu la cultura a la transició. I arribem als esports, vale? I explicaven molt bé el discurs de certs majoritaris periodistes esportius espanyols que em veig de dir el contrari a fer trampa quan l'artista local perdia. M'explico, eh? Ens han fet trampa, van a por nosotros, quieren jodernos. Aviam, en l'esport, l'altre et vol guanyar sempre. I això és la màxima de l'esport, no? Tota la vida has d'acceptar la superioritat de l'altre. Si guanya això, evidentment que va a joder, com tu vas a joder a l'altre, per tal. I aquest és el d'això. Per què en un cas és trampa i a l'altre és això? I llavors jo pregunto, com ho fem això amb els nens? Com ho podeu fer a casa, no? Us en recordeu el famós anunci Aceptamos pulpo com animal sí. de companyia? El famós...
0: No, és que és molt complicat. A més, és que m'ho porto una experiència personal, no fa gaire, jo havia anat a buscar la nena al col·le, no? I anava a casa amb un pare, és igual, se'm va anar a casa amb un pare i vaig anar amb la nena. I jo havia de marxar i tenia l'Uno, i va voler jugar a l'Uno, però jo ja veia que ella estava cansada. Ja saps, Núria, a cases que quan ja surten del col·le, de l'extraescolar, dius, ja té la gota de paciència, la té al límit. I mon pare no em passa ni una, ni una. I clar, jo li deia, papa, és igual. I em deia, no, home, no, ha de saber com es juga. Però clar, deia, clar que sí, i jo no sóc de passar-li totes, però hi ha determinats moments del dia i quan acaba de sortir de l'extraescolar i estàs abans aquí, just de començar a sopar, de tal...
1: És que és més, no ho entrarà. No
0: cola-li.
1: Perquè no li ve de
0: gust. Va muntar un siri, vam tenir un drama...
2: Però aquí estaríem parlant,
0: que ens podríem que també haver estalviat.
2: Oi que tenim mentides piadoses?
0: Clar.
2: També tindríem que tenir aquest
0: trampetes piadoses
2: amb els nens.
0: La cintura
2: vale?
0: Aquesta, no?
2: Penalti de gol és gol, us en recordeu?
0: Sí, no? Penalti de gol és gol,
2: sí. De gol molt, i mil coses més que fèiem servir amb un intent de vèncer l'altre, vale? Són coses innocents, jo crec que a vegades són de supervivència, vale? Que va amb l'espècimen humà, amb el nostre ADN, la compatibilitat aquesta que a vegades és truculenta, i jo com que no sóc pare, amb això sí que no us podré aconsellar, de tiet també et diria que sóc d'aquests, la meva dona també és de les que no en deixa passar ni una, i llavors ens en acabem fent els nebots, ens en fotem, riem.
0: Perquè tornant a l'1 i això del mes 2 i el mes 4, si són acumulables o no, si tu després d'un mes 2 pots tirar un mes 4, no, perquè això també
1: ara
0: va per
1: també
0: famílies.
1: Estem amb això.
0: A casa sí. meva ho fem així, i a l'altra casa meva ho fem d'una altra
1: clar,
0: manera.
1: Dius, avisa, no? Abans de començar. És que és un clàssic, i més ara l'estiu.
2: I ara jo veig la pregunta més poderosa de tot el meu relat trampós d'aquesta setmana. Enganyar-se a un mateix?
0: Ah.
2: Aquí arriba el gran moment, vale? Ens fem trampes a nosaltres
0: com
2: mateixos, vale? Ens amaguem coses a nosaltres mateixos, aquelles coses que dic jo. Aviam, on és trampa i on és maldat? No, és diferent, eh? Trampa i maldat jo ho podria. On tenim els limpes? I jo sempre dic allò que hi ha trampes tolerables, com són piadoses les mentides, i les mentides les considerem trampes verbals?
1: És que no sé si és una mentida, per exemple, posar salsa.
2: Posar salsa on?
1: A una Aderezo, explicació, no? Correcta.
2: Vale, molt bé.
1: Això no ho sé.
2: M'agrada.
1: I jo és una cosa que ara ja no faig, però abans m'agradava fer un relat molt diferenciat de la realitat, perquè si no considerava que no era prou emocionant. Vale,
0: vols dir que ja no ho fas? Estàs convençuda que ja no ho fas?
1: Jo crec que no.
2: Però això, no,
1: crec
2: això
1: que ja la vida real ja el faig gros i així després...
2: Aquí hem obert un altre melonet, cases que m'agrada molt.
1: Sí.
2: Clar, no és mentida. La salsa...
1: És jo, una percepció que li dono jo,
2: exacte,
1: saps?
2: Però la salsa el que fa és crear un moment de tensió. No? Estaríem parlant d'això? La salsa, jo també sóc dels que quan explico una cosa sí sé que al final... És com quan... Jo crec que ja penso tant en stand-up comedy que sé que serà tan bo el final que diré que sí que li dones una mica això, però no intento que sigui trampa, simplement intento que tingui...
3: Que t'escoltin, no? Que et segueixin.
0: Ara li diuen hype, això.
1: Ah, sí,
2: no?
1: És veritat.
2: Bueno, a mi em va fer molta il·lusió que sapigueu que per preparar aquest matí vaig mirar el diccionari català. Fer trampes està acceptat. Jo pensava que trampa era un castellanisme,
1: no.
2: I es veu que no. Les excepcions que té, trampa, parany,
1: m'agrada molt, eh?
2: Engany, embolla, tremoll, artifici, m'encanta això, truc per estrafer, estrafer em sembla genial, dissimular la veritat, que serveix per enganyar, ardit o estratagema patota,
1: carai.
2: En la frase fer la patota, que no sé què és, fer trampes al joc, caure en una trampa, i la que m'agrada més, ja fer trampes, trampejar, que això seria així, entrampar-se.
0: Boníssima.
2: M'encanta. Tots hem sentit de dir, m'he entrampat, tal i qual. Què vol dir? Que tu mateix, per alguna raó, per algun artifici, potser aquest que diu nen Núria Casas, de posar-li més salsa d'això, tal. Però m'agrada molt, i crec que hem de reivindicar des d'aquí, quan veiem algú que fa trampes, dir-li, ets un trampós. Igual que amb un li diem tonto amb la U final,
0: ai,
2: ets un trampós.
0: Ets un trampós i podríem afegir i no estàs sol.
2: I no estàs...
1: Sí, però compta amb el poder de les paraules. Jo, per exemple, a les rodes de premsa al Barça, un dia reconec que em vaig equivocar dient a la persona que entrevistava: menteixes, ets un mentider.
2: Això s'ha de dir, ui, clar.
1: No, faltes la veritat.
2: Sí, també.
1: Per mi el poder de les paraules és impossible.
2: Però trampós...
1: Trampós té un punt de mentider, no, també?
2: Sí.
1: Màrius Carol... Ai, Màrius Serra, perdó.
2: Ai, ui, ui,
3: Màrius Serra?
2: Ara s'ha posat amb en Màrius. Ara s'ha posat
1: amb en Caral. Amb les paraules.
2: Ara t'has posat amb en Caral gratis,
1: no,
2: eh? Gratis,
1: no.
0: Dèiem que teníem la Rosa Badia aquí, no només per posar seny en aquesta secció, sinó per parlar-nos d'una estrena que tenim avui.
4: Aquí, Catalunya, amb Marina Fernández.
5: Un hombro donde solloza la muerte y un bosque de paloma disecada.
0: Des d'avui i fins al 26 de juliol, Una noche sin luna, del Juan Diego Botto.
3: Sí, sí, estem escoltant aquest tei d'Isuals, no és casual, sona l'espectacle, perquè a més ve del Pequeño Vals Vienés, de Lorca, i que va adaptar Leonard Cohen. Leonard Cohen és un altre apassionat de Lorca, aquí hi ha molts apassionats de Lorca.
2: La seva
3: sí,
2: filla.
3: Aquí volia anar a parar, la seva filla es diu Lorca, la filla de Leonard Cohen. I un altre apassionat de Lorca, doncs, és Juan Diego Botto, per això fa Una noche sin luna, i per això torna a ser a Barcelona, la va estrenar al TNC, ara estarà al Teatre Tívoli, que mira que és gran i està tot esgotat, està tot venut.
0: Que, clar, és que estem dient això i resulta que on ho va avançar el Botto que faria aquest retorn d'Una noche sin luna és fa més d'un any aquí a Catalunya.
6: Sección con Rosa Badia, que és una gran referente aquí del periodismo cultural.
7: La conozco, Rosa.
6: Ella volvió impactadísima, dijo, es que tiene que volver. ¿Sabes que las entradas volaron? ¿Que hay mucha gente que se quedó con ganas? ¿Vuelve o no vuelve?
7: Pues mira, no pensaba volver. Yo creo que es la experiencia profesional más satisfactoria de mi carrera. Creo que es lo que más me ha llenado profesionalmente. Y fue tan bonito que dije, bueno, yo creo que hasta aquí. Pero es tal, con humildad o con vergüenza, casi con pudor lo digo, es tal la insistencia de un montón de gente que, bueno, posiblemente volvamos. El año que viene, en el 26, a mediados del 26, haremos una cosa muy, muy cortita, pero sí volveremos.
0: Cortita, 26 días, ¿no?
3: Sí, sí, sí. Abans, però bé, de Madrid, del Teatre Espanyol. Aquí, a Catalunya, va fer gira també. Ha voltat molt aquest espectacle i torna per això, per petició popular.
0: I per què és un fenomen tan brutal? No sé, vosaltres en teníeu constància d'Una noche sin luna, no sé si l'heu vist.
3: Sí.
2: Lorca no passarà mai de moda. I no perquè ara dos senyors hagin fet una pel·lícula, bla, bla, bla. Lorca jo crec que té tant poder, el que acabes de dir, el Vals Vienés, no sé si tots teniu omega al cap amb l'Enrique Morente. Jo he tingut a la meva vida dos moments d'angoixa. Un va ser veient un grup d'electrònica, perquè havien pres molta química i l'electrònica et creu això, i l'altre va ser la primera vegada que vaig veure l'Omega al Teatre Atlàntida de Vic, en Pau Descansi, a l'antic Atlàntida, veure l'Omega amb els Lagartija Nick, amb l'Enrique, i jo crec que era la conjunció, i sobretot el text de Lorca, passat pel filtre de Leonard Cohen, i jo crec que això a tots ens toca, i Lorca és imprescindible. Jo crec que és de les... Estaríem parlant de les figures grans, Pau Casals, Lorca, no? Figures capdals.
3: El millor dramaturg, el millor poeta del segle XX.
2: Exacte.
3: I és que no te l'acabes, per això continuem parlant d'ell, i per això funciona tant tot el que gira al voltant de Lorca.
1: I és atemporal.
3: És molt actual, més que temporal,
2: sí,
3: seria
2: també,
3: molt
2: també
3: actual. Però fixeu-vos que, a més, coincideixen en la cartellera dos espectacles sobre Lorca, el de Juan Diego Botto aquí al Teatre Tívoli, i el nou Teatre Raval, Pep Tosar, ha recuperat també un altre espectacle de Lorca que també és exquisit. És a dir, el que em preguntaves, Marina, per què funciona tant, per què tothom ho vol veure? Doncs per Lorca, evidentment, aquest poeta que amb només 38 anys, que quan dius, només va viure 38 anys, i la feinada que va fer,
0: i
3: el llegat que ha deixat, no? I després, perquè hi ha molta gent que connecta amb ell, i amb la seva història, història, aquest poeta assassinat i al que no li podem portar flors a la seva tomba. I mira que curiós, per què Juan Diego Botto també ha escrit aquesta història, perquè ell no només la protagonitza, sinó que l'ha escrit. Ell és fill d'un desaparegut. Ell tampoc pot portar flors a la tomba del seu pare.
0: Clar.
3: I, de fet, l'espectacle el volia acabar, i aquesta era la idea, que era preciosa, al Teatre San Martín de Buenos Aires, i va anar amb tota la seva família d'aquí, amb la mare, que ara ha escrit un llibre fantàstic, amb les germanes, i el volia acabar al teatre on es van conèixer els seus pares. I allà havia de ser el final, ja. Però, esclar, com li hem demanat que torni, doncs s'ha tornat.
0: I, sí, clar, que parla, que estem parlant d'una obra que toca temes com la memòria històrica, la identitat sexual, la creació artística, la llibertat d'expressió...
3: Exacte, i tot això a més ho fa amb molta emoció, i bé, el públic surt, Botto plora, els espectadors plorem.
0: Un mar de llàgrimes,
3: sí, sí, és un mar de llàgrimes.
0: Que a més a més fa gràcia perquè s'estrena aquí Una noche sin luna avui, just quan tenim una lluna esplendorosa, just aquí era lluna plena, la lluna de Maduixa, que li
3: doncs,
0: diuen.
3: Doncs segur que ho aprofitarà Juan Diego Botto. Bé, és que la lluna forma part també de la vida de Lorca, i sembla ser, segons Ian Gibson, que Lorca va ser assassinat Una noche sin luna, i d'aquí ve precisament el títol. I dic això de les emocions. Imagineu-vos si ja de per si és emocionant això, que a Madrid va aparèixer entre la platea Miguel Poveda, que és un altre enlorquecido, perquè ha fet un documental.
0: Sí, Albert Tanik ens ho va explicar amb una conversa preciosa.
3: És que és meravellós,
0: Poveda. Jo, a més, Poveda. El Poveda era d'aquests artistes que ni fu ni fa.
2: Què dius?
3: És meravellós.
0: Només en l'entrevista vaig dir, hòstia, quin tio més maco.
3: És meravellós.
2: Poveda és un altre tresor nacional català.
3: Sí,
2: que l'hem
0: de Badalona.
2: L'hem de preservar com a tal.
3: I que va fer un programa a televisió, a la 2, boníssim, també parlant de flamenc.
0: Poveda i Rozalén.
3: Sí. Anda, jaleo. Yo me...

0: Vaja, de sorpresa en sorpresa, que va això d'Una noche sin luna.
1: I després hi ha un altre factor d'èxit, i aquest t'agradarà, el director, Sergio Peris Mencheta.
0: Que el tindrem la setmana que ve aquí al programa.
1: Quina enveja, feu, perquè és meravellós.
0: Doncs no, vine,
1: ja us escolta.
0: Clar,
1: ja,
0: no, home, no, vine i l'entrevistem juntes.
1: No vull abusar de la vostra confiança.
2: Vam coincidir amb Peris Mencheta amb un d'aquests suplements que es feia a l'època, te'n recordes?
1: Sí?
2: Los jóvenes, tal i qual, amb ballarins, amb dramaturgs, tal i qual, i ja en el moment em va semblar que era un que va sortint, en aquell moment el teníem perquè sortia amb alguna sèrie d'aquestes trivials, i allà ja vaig veure que aquest tio passava una altra
1: pel·lícula. Un talent enorme, i celebrem molt que s'hagi recuperat. Amb l'anterior espectacle que va fer amb Voto van guanyar 4 premis Max, és a dir, tot el que toca aquesta parella ho converteixen en una cosa sensible, delicada, ben feta, i sobretot el que us vull transmetre, que no és un espectacle avorrit, no és no ens explica el que ja sabem de Lorca.
0: Vol saludar la nostra propera convidada?
1: I tant. Àngels, bon dia.
3: Molt bon dia.
1: Àngels Muñalons, hola.
3: Hola.
0: Que ja que també
3: us estic escoltant i corroboro tot, perquè Una noche sin luna és un espectacle brutal, ho he de dir, i a més, crec que també un dels factors és que s'ha de parlar del començament, que no desvetllarem res,
1: que
3: però
1: sorprèn.
3: Espanta la vigència del començament.
1: Sí,
3: diu,
1: sí,
3: vale, està passant això. Està passant això. O sigui que jo crec que és també, malauradament, la vigència d'aquest espectacle. És meravellós. I el Juan Diego Botó omple tota la sala, ell sol.
1: Com tu.
0: Com ella, com l'Àngels Guñalons, que clar, és que l'hem saludat avui perquè què us va passar, Àngels? L'Àngels Guñalons està representant el retrat de Dorian Gray aquests dies en el marc del Gray.
1: Sí.
0: Què us va passar l'altre dia en plena actuació?
3: Doncs el que passa en aquestes èpoques d'aquesta calor tan aclaparadora, que se'n va anar el llum quan quedaven dues escenes, diguem-ne, per acabar. I dues escenes en les quals hi ha, doncs, hi ha dos moments musicals i aleshores se n'anava, tornava, ho intentàvem. Era l'assaig general, la gent havia vingut amb invitació, Focus i el Teatre Romea havia fet una campanya de qui volgués venir amb un número limitat de persones, doncs podia venir, teníem tota la platea plena. I aleshores doncs, vam dir, bueno, doncs no podem continuar, i el director i l'ajudant de direcció, el Marc Rosic i l'Ivan Beltran, em van dir, escolta'm, Àngels, per què no els hi cantes el Nocturn en acústic? I jo he de confessar que van ser ells, perquè la gent em diu, oh, un altre no ho hauria fet. Sí, és veritat, ho vaig fer, però jo al principi em vaig espantar, vaig dir, què dieu? Em quedaré sense veu? No, però el Teatre Romea té una acústica brutal. I, home, una mica de veu en tinc, diguem.
1: I tant. Però fixa't doncs quina paradoxa. L'Àngels, que a més aquests dies havia parlat dels mòbils i havia demanat, sisplau, que no fessin servir el mòbil al teatre perquè ella, per fer aquest espectacle en el que interpreta diferents personatges, fa de Dorian Gray, però fa sobretot d'Oscar Wilde, deia, sobretot no feu servir els mòbils que no em distreguin. Doncs els mòbils, la llumeta dels mòbils, va servir per il·luminar l'escena.
0: Per il·luminar-la amb ella, eh?
3: Exacte. El que va ser molt emotiu és que quan vaig sortir vaig dir, mireu, a proposta de la direcció i tal, us farem això en acústic. Van sortir els músics que estan al fons, van venir cap al davant, ens van posar tots el prosceni és el que diem prosceni o corbata, la part més que se surt, diguem-ne, de la caixa del teatre, que surt endavant, ens van posar ben a prop del públic, i la cosa va ser que tothom va encendre els seus mòbils, les seves llanternes, per il·luminar-nos. I va ser un moment molt
2: de comunió total,
3: d'estem tots pel mateix.
2: Àngels, estem parlant d'essència, ni per a Fernàlia, la veu
3: Exacte, la veu, la música, els músics, i després la comunió amb el públic. O sigui, no puc tenir per més que paraules d'agraïment, perquè era ningú jutjava ningú, sinó que tots volíem seguir en aquella història. I ahir vam fer la primera prèvia ja en públic, i la veritat és que també va ser molt, bueno, la resposta és molt bona, estem molt contents perquè ha estat un viatge molt intens, perquè no és fàcil,
0: clar,
3: però bueno, no hi ha res fàcil, i la resposta va ser unànime i estem molt, molt contents tot l'equip.
0: Tu portes molts anys trepitjant escenaris. T'havia passat algun contratemps així o algun altre contratemps que recordis de la teva carrera?
3: Bueno, molts contratemps. Són més de 45 anys treballant, que jo m'espanto. Quan vaig començar amb 17 anys i em faré 63, o sigui que són 45 anys de treballar. I han passat moltes coses, clar que sí. Però bueno, hem de seguir endavant i hi ha coses boniques, coses que no ho són, però com tota la vida i a tots els oficis i a totes les vides de tothom, no? El de l'altre dia va ser molt bonic. D'una adversitat em va sortir un moment màgic. Doncs i mira, això és preciós, saps?
1: Ara que parlem tant de la calor, l'altre dia el responsable de l'espai tècnic del Teatre Grec deia que cada dia, en cada funció, hi ha entre 3 i 6 desmais de gent que mare es desmaia Déu. I l'han d'enretirar. I que normalment al públic no ens assabentem de res.
0: Carai.
1: I jo això sí que ho he viscut en un teatre tancat, algú que es desmaia, haver de parar la funció, demanar un metge, i que després l'actor o actriu ha de fer l'esforç de reprendre una altra vegada el personatge i la situació.
3: Bé, sí que és més que res l'esforç que penses en dir he de tornar a portar al públic a dins on érem, perquè quan estàs dalt de l'escenari estàs construint un castell de cartes, de naïps, saps? I més amb un espectacle com el retrat de Dorian Gray, que és una mica l'essència, és allò que en dèiem la càmera negra i l'actor, el que passa que aquí és càmera blanca, diguem-ne, però no tenim res, o sigui, el que ha fet el Marc i l'equip directiu amb nosaltres junts, el que intentem fer és màgia. No tenim estris, no hi ha els diferents persones interpretant cada personatge. Jo n'interpreto 5, tinc els meus companys, el Pau Oliver, el Jordi Vidal i el Pol Blancafort, que fan una mena de fures, que jo a vegades dic sembleu les bruixes de Macbeth, i fan molts personatges que són molt importants. I el que estem fent és màgia, perquè sense res estem creant una il·lusió i la gent entra dins la història. Perquè al principi, clar, costa, dius, home, hi ha 4 personatges a escena i només n'hi ha una. Però la gent hi entra. Estan concentradíssims, això em meravella. Però sí que és veritat que en teatre, en general, això dels mòbils és terrible. Jo crec que s'hauria de dir ja en el vestíbul de fer un servei o com de guardarropia, diguem-ne, amb un numeret i requisar els mòbils.
2: Àngels, hi ha clubs d'electrònica que directament has de deixar-ho amb una guixeta i no es pot entrar
0: a dintre el club.
2: Inhibidors no. Sí, però s'haurà de fer.
3: Inhibidors no, perquè igualment sona l'alarma del cintron, saps què vull dir? clar, la gent porta alarmes
2: sí,
3: i aleshores encara que tu inhibeixis el senyal d'entrada de comunicació, l'alarma sona.
2: Sí.
3: Aleshores, jo crec que això s'ha de fer un guardamòbil amb el numeret, sense sobrecost, i després tornar-los a sortir. A veure, hem de poder estar esperant 20 minutets o 10 sense haver de consultar un mòbil mentre no comença la funció, bueno, no? És que ens hem tornat loques.
2: Ja hauria de ser la litúrgia, i tant. El moment que et vas avançant. Sí.
0: Àngels Gunyalons, moltíssimes gràcies per la teva generositat, per haver compartit l'espai avui amb nosaltres. Que et vagi bé.
3: Gràcies a vosaltres.
0: Gràcies a tu.
3: Bon dia.
4: Aquí Catalunya, amb Marina Fernández.
0: Vinga, Núria Casas, que em quedava a preguntar-te a tu què t'ha fet pensar aquests últims dies?
5: Mira, m'ha fet pensar fins a quin punt ens interessa la vida privada de les persones. L'altre dia ho deia la Lorena Vázquez a l'Aquí Catalunya. Marina, el cor està de capa caiguda. No només perquè el famós algoritme de Google ara penalitza aquesta mena d'informació, així ho ha decidit, allò va a modes. Sí.
2: Ara no hi ha cor, no hi ha solució.
5: Bé, les visites a través dels mitjans motivades amb molt bona part per aquest tipus de contingut han caigut en picat, perquè Google ha decidit que això ara no interessa.
0: I la Lorena Vázquez, mamarazzi, ella que ens deia és que a més estem en un moment de tanta agitació política que ens han pres aquest espai, no? Que ara tot la política s'ho menja, es menja l'interès per la premsa del cor, imagina't.
5: Em consta que precisament el cor Antena 3 també canvia molt de cara a la propera temporada. Vull dir que és veritat que ja no només a través del que ens diu l'algoritme de Google, sinó també en aquests mitjans més convencionals. I clar, jo a partir d'aquí em pregunto, fins a quin punt és molt hipòcrita utilitzar la teva vida privada per justificar-te, donar un missatge més empàtic, o realment això no cal. I un exemple que em flipa, i em segueix flipant, és com l'exalcaldessa de Barcelona, Ada Colau, després de 4 anys, continua a cada entrevista dient que és bisexual. I el que més em sorprèn novament és que ho lligui al fet que era una alcaldessa bisexual. I jo em pregunto, i té un mèrit extra? Això en el teu programa electoral era un afegit perquè et votés o et deixés de votar? té una dosi d'heroïcitat ser una alcaldessa bisexual? Realment és aquest el discurs i el que esperem d'un governant? Doncs l'escoltem en una de les seves darreres entrevistes a la 2CAT.
6: Tu quan arribes a l'Ajuntament de Barcelona t'acompanyava aquest síndrome de l'impostora?
7: Al 1000%, clar, jo ni havia estat en un partit polític, no m'havia plantejat ser alcaldessa de Barcelona. Ens vam presentar i vam guanyar i vam arribar a l'Ajuntament. Jo era la primera dona, bisexual, de classe popular humil. Eren moltes excepcions per primera vegada. Jo venia ja amb el meu síndrome de l'impostora, les inseguretats típiques que podem tenir les dones, no? Quan arribem i sentim que hem de demostrar més i tal, però després també arribes a un lloc que està habitualment dominat per senyors que s'encarreguen també de fer-te sentir el síndrome de l'impostor.
5: Bé, i seguint amb la tesi...
0: Però aquí no diu res de la seva bisexualitat,
1: sí,
0: no?
1: Que era la primera dona bisexual.
5: Però això si té un premi té... o com va
1: no,
5: això?
1: No, però és significatiu.
0: El fet de que no, ho normalitzes, no?
5: Doncs potser ho està extranormalitzant. És a dir, quan una cosa que sembla normal la reiteres tant, és perquè tu saps que no és normal i la vols empatitzar pel teu benefici personal.
0: Home,
5: a mi
0: digue-ho
5: amb
0: no normal,
5: pensada.
0: Normal, sí
5: però,
0: és,
5: Marina,
0: no?
5: Vaja, aquesta entrevista, feta per Sílvia Abril, només va arribar a 14.000 espectadors. En televisió, xifres baixíssimes i encara més comparades amb altres entrevistes que ha fet precisament l'actriu catalana des d'aquest mateix plató, per la mateixa televisió i amb el mateix programa que es diu I ara clè.
1: Que, per cert, la de Colau és qui va casar a la Sílvia Abril i a
5: sí?
1: Buenafuente.
5: Correcte.
0: Ah, sí? Mira,
5: sí. Clar, els contextos són importants. Per exemple, que un president andorrà, com Xavier Espot, digui que és homosexual presidint un principat eclesiàstic que va en contra de l'avortament i no reconeix els casaments entre parelles del mateix gènere, potser sí que té un cert mèrit.
2: I penalitzava els gais fins fa res.
5: Per exemple, però que la Colau és bisexual, jo he vist a Jaume Collboni posant en el seu programa electoral que és homosexual.
0: Tampoc ho portava ella en el seu programa electoral, cases, no diguem coses que no,
5: no
0: són tampoc.
5: No, jo no dic que ho portin al programa a la Colau.
0: Jaume Collboni n'ha parlat amb naturalitat.
5: Bé, en el final, jo per mi el resum és que en aquesta vida no hi ha res com l'autoconvenciment que un té d'ell mateix. El discurs reiteratiu fins al final. Siguis de dretes o d'esquerres, viuen en una falsa premissa permanent i endavant que fa baixada. I tant és així que de la vida privada acaba passant ràpidament a la victimització.
7: No. Jo no me'n penedeixo ni un sol dia del que vam fer un munt de coses, ens hauria agradat fer-ne més encara, però és veritat que la primera línia política en els temps que corren és molt dura, i per dones que no tenim els poders econòmics fàctics al darrere és més dura encara.
5: A veure, es nota que jugava en terreny amic perquè s'oblida que són aquests senyors d'americana, d'extrema dreta, com Manuel Valls, que li van donar el darrer mandat a l'alcaldessa i no els seus companys, potser més d'ideologia, com són Esquerra Republicana i l'Ernest Maravagall, a qui va deixar penjat com un fuet.
2: Que, vaja, que no li cau bé la Colau.
0: No, ningú diria, Ningú diria.
5: No.
2: Que m'ha semblat per un moment que parlava d'una altra cosa.
5: Miqui, però, perdona, això no és que a mi em cau bé una persona o em deixa de caure. Jo només penso que... És a dir, Marina, tu ara em fitxaries si et digués que sóc bisexual? Tindria un al·licient en aquest programa ser bisexual?
0: Jo
5: ara?
0: Em penso que estàs fent una sobreinterpretació, que n'ha parlat molt i que ho ha dit molt la Colau,
5: anat al Sálvame de Lucha dir-ho també.
2: I va anar?
5: Sí. A dir això.
0: Però el problema és que per mi el problema és que tot suposi un problema que ella ho digui, no?
5: No, a mi no em suposa un problema.
0: O que creguis
5: a mi
0: que ella busca vots només pel fet de dir-ho.
5: A mi em suposa un problema no l'ús que em fa d'això.
0: Home, que no crec.
1: Per cert, xarxes també acaba de donar públicament suport a la dona del president del govern espanyol,
5: dient
1: que ella no és del PSOE, que no li agraden moltes coses que ha fet el PSOE, que hi ha corrupció al PSOE, etcètera, però que dona suport a la seva dona.
2: Jo qui només seria casista, diem-vos... Que em comença a cansar el discurs aquest també d'artistes que han de fer, si tenen ansietat, si tenen no sé què, si tenen qual, per la seva creació. La creació és la creació i d'això. I llavors també una altra cosa, no vull polítics que tinguin ni xarxes ni que vagin a fer entrevistes d'aquest tipus.
5: Puc sumar una cosa? Això
0: cada vegada es veu menys, eh? Perquè un dels que no les té, per exemple, que milita en això, és l'Artur Mas. Ell ho ha dit moltes vegades. Jo recordo una conversa privada amb ell on em deia, mira... quants seguidors té aquesta persona X o quanta viralitat ha generat aquest comentari X? on t'hi deuen caber? En, aquest, en aquesta illa de cases, no? Que al final acaben generant un marc mental d'una cosa que està sobredimensionada.
2: Els que ens dediquem a coses que ens dediquem, t'enteres com un president del govern demana per anar a un festival de música
5: a donar-se... Primavera Sound.
2: Jo no dic noms. A donar-se un bany de masses. No hi jugo, no hi jugo.
5: Jo saps el que no jugo tampoc?
2: No va amb la meva feina.
5: Miqui? A que aquests polítics acabin a les tertúlies.
2: Totalment. Totalment.
5: I la de Colau també tinc l'exemple amb ella.
2: Totalment.
5: És que m'ho deixa molt fàcil avui per carregar-me-la. Em sap
2: però
5: molt
2: de estàs una mica en contra d'ella.
0: O sigui, tu no estàs d'acord en que els polítics, un cop acaben, s'aparten de la primera línia política, puguin acabar fent de tertulians?
5: No, gens ni mica. Però et dic una cosa, Marina.
2: Saps què passa?
0: La part bona que hi veig jo en això és que ja saps de quin color, de quin peu...
5: Doncs precisament aquest és el problema, que jo en una anàlisi de debat no busco opinions de... tu sota cavallo rei i tu... No, home, no. Ah, mira, això és com el futbol. Quan vas a les tertúlies esportives i moltes vegades... Sí, hi ha jugadors que...
2: Està bé,
5: òbviament has de treure el barret, com per exemple en carreres, eh? Però per què tenim tants exjugadors de futbol vivint del cuento en les tertúlies esportives? Tiago Alcántara... Tiago Alcántara se'n va a Los Angeles a retransmetre un partit. Sergi Barjuan, que no sap ni dir bon dia en català, tertulià a TV3 fa uns anys.
1: No és únicament culpa d'ells, és culpa també de qui els crida.
2: Aquí està la direcció.
5: Culpa nostra.
2: Sempre comença la direcció.
5: Culpa nostra.
2: Aquesta que tu que ets molt folera, Marina, també tardarà molt. El Paolo Rossi diu és que no puc veure futbol, diu, perquè parlen de futbol tios que no estaven ni convocats.
0: I això
2: m'encantava, com puguem dir, eren els dolents.
5: Però és que la política i el futbol tenen moltes similituds veritat que a mi, per exemple, els debats que últimament escolto amb l'Ada Colau, però et diré també... Anava a dir una altra. Ramon Tremosa també, que el tenim als matins.
2: Un altre, Chupito.
5: Però és que estic dient precisament persones que són la nit i el dia, no? Políticament.
0: Núria, casa,
5: a mi no m'aporten.
0: Saps que aquí fem una secció que es diu Desmuntant l'extrema dreta,
5: sí,
0: on cada dimecres participa un expolític com és el David Fernández.
5: Però jo crec que no estàs en un format de tertúlia, Marina, aquí.
0: Bé, sí,
5: estàs en un
0: anàlisi.
5: Format analític.
0: Sí, sí.
5: Clar, és que és diferent. A mi el carajillo, el cigaló, que se'l fotin en un bar, no en una ràdio. Ja està.
0: T'has quedat a gust, avui?
2: Hòstia, sí, avui sí, eh? Avui sí. I li ha quedat una cosa, que sort que no l'ha tret, perquè vés entrat contra ella.
5: No, és que és més, vinc d'escoltar Desmuntant l'extrema dreta amb David Fernández i aquesta exalumna, no?, universitària,
0: sí,
5: i m'ha encantat, vull dir, sí, és que les coses també han de ser una mica posadetes a lloc.
0: Va.
5: No agafar el Kalashnikov i carregar-s'ho tot.
2: Exacte.
0: Mira qui parla! L'acabam amb el Kalashnikov per
2: bueno,
0: bandera,
2: bueno,
0: tu.
2: Bueno,
0: va,
2: bueno.
0: Que per això t'estimem, home, també. Miqui Puig, Núria Casas, Rosa Maria,
2: gràcies.
0: Gràcies a tots, que vagi molt bé.